0: novetats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: time, speaking from the stage.
1: Oh,
2: Radio San Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant!

0: Buxiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Aquí, Xon, què fer?
1: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Buxiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
0: La Moxiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els

concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio, Sanquirza. En Tastet de Radio, Sanquirza, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirza i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Hi, speaking from the stage. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
7: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Aquí, Xan, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Pes, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama.
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

0: tornen la si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No et vagi a callar, no és un tren.
1: Tot el dia patat xinxant.
2: O no.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: www.radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em doni

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats!
2: Aixeca't, sisplau.
3: Tranquil, vale?
2: Què passa? T'estàs avorrint o què?
4: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
2: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm,
2: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
3: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
3: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tanca els ulls. A la de tres creem.
0: Els altres són bé? Un, dos, tres!
2: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá! Poquito menos ya y arriba, mierda!

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El geni fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: els cops. Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay otro.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me tard.

molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Ah.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
10: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

passa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: a totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I a la teva ràdio.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Ses muntanyes aixecats, una campana, ja sé solo que fa saler. Ses retxes d'un avionet, salen negulades, no vull saber res de xivers. I se fa...

0: Sanquirze.
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que té sol.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre a

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.

0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: La meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica RadioSantQuirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

Aviam, un, dos, tres, i això en tots.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

Me deixat mitrinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

l'omni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: speaking from the stage.
1: Radio Sant Quirze. Informació, entreteniment

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: comunica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: l'Ebre. Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: y ahora sé que la salvación.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
12: Sempre al teu costat.

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Pam de nas i fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré. Això és una mica
2: la relació.
0: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara?
4: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres! Ja ho tens. Som-hi.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Sentir una mica de música, que ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquitit.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
2: Si de debò voleu que se'n parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa i què feien els meus pares abans de tenir-me i tota aquesta porqueria estil David Copperfield, però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m'avorreixen. I segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells. Són molt sensibles amb coses així, sobretot el meu pare. Són bona gent, no dic pas que no, però també són més sentits que una veixina. A més, no us explicaré pas tota la meva remaleïda autobiografia. Només us explicaré la mà de bestieses que em van passar als voltants del Nadal passat, just abans d'acabar ben desinflat i de venir cap aquí a prendre-m'ho en calma. Vull dir que això és tot el que vaig explicar en DB, i això que ell és el meu germà. Recordo que aquella tarda, cap a les 3, jo era ben amunt, a dalt de tot del turó de Thompson. Anava a dir adéu al vell Spencer, el meu professor d'història. Tenia la grip i em vaig pensar que segurament no el tornaria a veure abans de començar les vacances de Nadal. Em va escriure una nota dient que em volia veure abans de marxar cap a casa. Ell ja sabia que jo no tornaria a pensar. M'he oblidat d'explicar-vos això. M'havien fotut fora. Després de les vacances de Nadal ja no hi havia de tornar perquè m'havien tombat 4 assignatures i no m'esforçava gens. Sovint m'advertien que comencés a esforçar-me, sobretot al voltant de les avaluacions, quan els meus pares venien a parlar amb en Zarmer. Però jo no ho vaig fer. O sigui que em van fotre al carrer. Foten la gent al carrer ben sovint, a Pensi. Té un nivell acadèmic molt bo, Pensi. De debò que sí.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Punt i coma, novament, una setmana més, un dimecres més, a la tarda, a partir de les 6, aquest punt i coma que relaciona vida i literatura, que avui s'ha encetat amb aquest fragment del Vigilant en el Camp de Sègol, que a mi sempre em surt el Vigilante en el Campo de Centeno, per allò que jo originalment l'havia llegit en llengua castellana. Un llibre que es va escriure l'any 1951 i que el va escriure un autor, Salinger, que havia nascut en el 1901, i que després d'escriure aquest llibre va desaparèixer literalment durant la resta de la seva vida, fins a la seva mort, en què algú va recuperar altres textos d'ell. Tot aquest rotllo que acabo d'explicar ve a donar voltes a un llibre per mi molt important des de la meva pròpia adolescència, perquè el protagonista del Vigilant no és sinó un adolescent. I què té a veure tot això amb el programa d'avui? Doncs que avui tenim per convidat l'Eric. Hola, Eric. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb el que intentarem esbrinar què és això de... Si ets adolescent, si ets jove... Com ho veus tu? Com...
3: Home, adolescent jo no diria ja, perquè al tenir ja la majoria d'edat ja és com que dones un pas en temes responsabilitats i tal, però jo crec que... Bueno, jove es podria dir.
2: Jove es podria dir?
3: Sí.
2: Val, doncs tenim aquí un jove adult. Què tal això de la paraula adult?
3: La veritat és que fa bastanta por.
2: Fa por això de ser
3: sí,
2: adult?
3: Sí, perquè adult sona a responsabilitats, ja de donar un pas cap endavant, ja no ets tan nen, ja comences a ser, bueno, això, més responsable.
2: I ara no ets responsable?
3: Sí, però no tant de coses que no depenen, o sigui, que abans no depenien de mi. Ara ja comencen a dependre.
2: Entenc. Què tal els estudis? El Hollinger, ja l'hem vist, el protagonista del Guardiano, li anaven gaire bé, tenia 4 suspeses. Com anem?
3: Pues més o menys pel mateix camí. Anem més o menys igual, la veritat. No molt bé.
2: No molt bé?
3: No.
2: Què representa el món de l'estudi per a tu? Què és això d'anar al col·le?
3: Pues la veritat és que per mi és una càrrega que em vull treure de sobre ja. Perquè estic cansat, agobiat, amoïnat. Estic que, bueno, això sempre passa, no? Diuen a segon de batxillerat, però és algo que vull que s'acabi ja. Tenir com llibertat.
2: Llibertat. No et sents lliure ara?
3: No, ara mateix no. Ara mateix és com si estigués tancat dins de 4 parets fosques i que no puc sortir.
2: Quina intensitat. Estar entre és quatre parets fosques...
3: És que no... no.
2: Molt, i en el teu futur immediat, què imagines? Selectivitat, pues, potser?
3: Sí, ahir vaig fer la prematrícula ja. És una cosa que m'espanta.
2: També t'espanta, això?
3: Sí, la CL espanta molt, però perquè t'ho pinten com algú molt complicat. Uh-huh. Jo crec que després no serà tant, però és veritat que durant tot el curs t'ho pinten com algú molt, molt difícil.
2: Uh-huh. I un cop hagis fet la selectivitat i aprovat amb una nota excel·lent...
3: Això esperem.
2: Això esperem. I quin seria el següent pas? El teu cap quin seria? Quin és aquest pla de temps?
3: A mi m'agradaria anar a la universitat. Vaig anar fa poc a fer una visita a la UAB. I la veritat és que em va encantar. I m'agradaria fer periodisme.
2: Què vas anar a veure a la UAB, a l'Autònoma? Què vas anar a visitar?
3: Vaig fer la xerrada aquesta que fan. Fan les portes obertes i ens van explicar més o menys assignatures, matèries.
2: Periodisme, eh?
3: Sí. I quan va acabar la xerrada ens van dir que podíem pujar al pis de dalt, que ja hi havia com platós. I la veritat és que el tema de poder fer el meu propi programa de ràdio o de televisió és algo que em va motivar molt a dir, pues sí, això és el que vull, això és el que vull, saps?
2: O sigui, la teva motivació ja és tenir el teu propi programa.
3: Sí, a mi m'agradaria muntar un programa de parlar d'esports i coses així.
2: Esports seria la teva especialitat,
3: sí,
2: el teu tema?
3: Sí.
2: Sí? Sí. I a tot això ets un rebel o no?
3: Bueno, la veritat és que no ho sé, no sé dir-t'ho. És veritat que vaig molt a la meva bola.
2: Sí?
3: Faig molt normalment el que jo crec que he de fer, no el que em diuen que he de fer.
2: Uh-huh.
3: Però no sé si dir-te si rebel és la paraula.
2: Ho dic perquè així tenim una excusa. Tot ve una cosa darrere l'altra. Perquè hi ha una cançó que, si no m'equivoco, és dels anys 70, del segle passat, que en el seu moment va fer història i que té a veure amb aquesta edat, com ara la teva. En aquell moment la majoria d'edat arribava als 21. Hem de tenir que fer, viatges històrics. En aquell moment arribava als 21. Hi havia una noia anglesa, si mal no m'equivoco, que es deia Janet. A mi m'agafava senyor petita. Per mi ella era com un referent de lo que era ser una noia ja gran. I que va cantar una cançó que es diu Jo soy rebelde, i que sona així. Veiem què ens explicava Janet en aquell moment.

0: Sí, realment ha sigut una melodia que ens ha omplert de ritme sí. a l'estudi, eh?
1: Sí, sí.
0: Les coses com són, diguéssim, molt... Com diu el Miguel Ángel, tardes de alegria, eh? Mucho violín, hi havia mucho violín i mucha, molta pena, molta tristor, el món no la comprèn. Però hi ha una cosa, a part de no poder-me resistir a portar aquesta cançó, que crec que sí que va marcar una manera en què l'adolescència parlava d'ella mateixa, en un moment, a més, d'un país que estava canviant, és aquella època ja finals del franquisme, en fi, coses llunyanes, o no tant, a part de voler portar-ho per això, hi ha qüestions en aquesta cançó, coses que es diuen en aquesta cançó, que l'Eric sí que et sonava al final, no?
1: Sí.
0: Algú et sonava, no? No seria precisament la teva cançó predilecta, probablement, però sí que alguna cosa et sonava. I Janet ens deia en aquells anys que el món no la comprenia. Aquest sentiment tu el tens? El món et comprèn?
1: És depèn cap on ho miris. Sí que hi ha temes en què sí que es comprèn, no? Però, per exemple, en el tema estudis, que és el que hem parlat abans, els profes és com que no entenen que tu tens una altra vida a part dels estudis. O sigui, tu tens problemes, tens una vida, tens coses que potser fan que, depèn de l'època d'exàmens, puguis fallar una mica o no, però no et comprenen. O a casa, quan tens un mal dia, tampoc et comprenen. O a l'esport, el mateix.
0: De fet, tinc una trista notícia. I és que això seguirà així tota la vida.
1: Ja, m'imagino.
0: El món seguirà sense comprendre molt sovint que un, és veritat, la nostra vida té com diferents compartiments, no? I no estem del tot aïllats, uns i altres es comuniquen, i a vegades si un compartiment està tocat, els altres també. I això, en general, no genera gaire comprensió, tot i que ara estem en l'època aquella que es parla molt de la salut mental, estem en un temps... tu estàs en el nucli ara mateix de, sí. de, no dic tu com a persona, em refereixo que, que ja ets una generació que estàs creixent sentint parlar molt de la salut
1: sí.
0: mental.
1: Sí, ara es parla molt, és veritat. Ara, bueno, és un tema important.
0: És un tema important i tothom té un et o un ut en aquesta matèria. Més coses. Com t'imaginaves a tu mateix de petit?
1: Jo?
0: Si és que t'imaginaves d'alguna manera. Com veies això dels 18? Sent
1: jo als 18, la veritat és que m'imaginava complir 18 quan era petit, tipus 6-7 anys ja. M'imaginava tenir 18 ja, poder conduir.
0: Per exemple?
1: Poder, jo què sé, tenir nòvia.
0: Per exemple?
1: Però és veritat que no, que són tot imaginacions. és més complicat del que sembla.
0: És algo més complicat. Conduir és algo més complicat.
1: Conduir, sí, i la nòvia també.
0: Quin és el millor record que tens de la teva infantesa? Si és que tens algun record.
1: Bons records de la infantesa. El primer cop al Camp Nou.
0: Ah, ets del Barça.
1: Molt del Barça. Llavors, molt culer.
0: Ets molt culer. Bueno, què hi farem? Què hi farem?
1: Doncs... o al waterpolo. Jugava a waterpolo, jo.
0: Tu jugaves a waterpolo?
1: A lo millor els meus primers partits, jugant. O el meu primer gol. O el primer torneig.
0: Sí? Ara tens records d'això?
1: Sí. Bueno, pocs, perquè al final el meu primer torneig crec que va ser amb 9 anys, el meu primer gol, pues, els dos primers partits que vaig jugar, crec que els dos vaig marcar. Llavors és que vaig començar a jugar amb 5 anys. Llavors no me'n recordo molt.
0: A 5 anys jugaves a waterpolo?
1: Els dos vaig començar a nedar i els 5 vaig començar a jugar a waterpolo.
0: Quines coses, jo encara no he començat a fer nedar, sí, waterpolo crec que ja no hi arribaré. I ara què tal l'esport? Ara... a part de la teva vida, a part de ser espectador del Barça, però això no és esport en realitat, és espectador de l'esport d'altres.
1: Això no és esport, però ara és veritat que el waterpolo ja no forma part de la meva vida, sí que segueixo animant el Terrassa, perquè jo soc del Terrassa, ara sí que segueixo animant el Terrassa i a la selecció, i vaig als partits, però és veritat que el waterpolo ja no el jugo. I ara, bueno, gimnàs, ara aixecar peses.
0: Aixecar peses?
1: Sí.
0: Què tan important és per la teva generació, creus? No es tracta que cadascú parla per ell mateix, eh? Però què tan important és en aquesta època el físic, cosa de la que parlem moltes vegades?
1: És veritat que ara és un tema molt complicat, perquè ara hi ha com els cossos perfectes, que li dic jo, que és que si tu no estàs així... és com que et discriminen. O sigui, jo no tinc un físic que jo consideri que és un físic perfecte, però És veritat que he viscut tota la meva vida amb la paraula gordo, sí, escoltant-la tota la vida. I
0: val a dir que no, no, l'aspecte de l'Eric no és de gordo, eh? No, no té sobrepès, res. Doncs, no ens ho suggereixes ni al Miguel Ángel ni a mi.
1: Doncs és veritat que l'he escoltat tota la vida, uh-huh, és una paraula que fa molt mal, i uh-huh, això que hem parlat de la salut mental afecta molt, uh-huh, perquè al final t'obsessiones. En el meu cas no, però hi ha gent que deixa de menjar, deixa de fer coses que li agraden, uh-huh, al final. I és un... Bueno, és veritat que ara és un tema molt complicat, el físic. Si no estàs com la societat diu, et deixen de banda.
0: També és veritat que aquest no seria un problema nou.
1: No,
0: no és un problema d'aquesta generació en particular. El pes del físic jo crec que l'hem suportat i el suportem més enllà de la generació de la que siguem i més enllà de l'edat que tinguem. Però sí que ha aparegut una eina molt poderosa, un instrument molt poderós en els últims anys, que són les xarxes socials. Clar, jo vaig néixer sense elles, vaig créixer sense elles. Jo he sigut adulta sense xarxes socials i després han arribat elles i jo m'he incorporat a elles. Mm. Però en el teu cas anaves gairebé de la mà, no?
1: Sí, jo ja vaig néixer i el...
0: Tu ja ets un nen digital, no?
1: Jo quan vaig néixer ja estava a YouTube,
0: per exemple,
1: el Twitter, el Facebook, sí, l'Instagram va sortir temps després va sortir el Musical.ly, que després va canviar a TikTok.
0: Musical.ly és el pre-TikTok?
1: Sí, Musical.ly crec que és el que abans era TikTok, al final es fa el mateix, Vice. Bueno, abans era així, ara es fan moltes coses a TikTok.
0: Sí, ara es fan moltes coses.
1: Però abans era una aplicació de balls. Tu pujaves el teu ball amb una cançó i ja passaves l'estona.
0: I al principi de veure TikTok jo recordo que havia molta gent ballant tota l'estona.
1: Sí, era tota l'estona balls.
0: Ara sí que hi ha més coses.
1: Ara veus... Hi ha polèmiques d'esports, de política, de tot. I
0: tot està allà dins.
1: Ho veus, ho busques i ho trobes.
0: I hi ha alguna pressió des de les xarxes, aquesta pressió estètica, diríem?
1: És veritat que ara molts influencers tenen el que, bueno, el que he dit, el físic perfecte, que se'ls diu, no? No és perfecte, perquè al final ningú és perfecte, crec jo. Però...
0: Però no són gordos.
1: No. I surten sense samarreta i no sé què, i clar, fan... Tu veus i dius, ostres...
0: Què dius?
1: Ojalà jo.
0: Sí?
1: Sí.
0: Dius ojalà jo?
1: Ojalà jo tenia aquest físic.
0: Uh-huh. Home,
1: fa bastant després... mal. Jo crec que és una cosa que fa bastant mal.
0: Mm. Que fa bastant mal. Després està algú com el Ibai Llanos, que ara de cop i volta s'ha primat moltíssim aquest home. Venia de ser extraordinàriament gros a ser ara gairebé extraordinàriament prim.
1: Sí.
0: I ell argumenta qüestions com la salut física. Cosa que, bueno, si ho sabem, hem fet el sobrepès, no seria qüestió pas de defensar-lo, tampoc. Però el seu cas és un tipus que tu segueixes a l'Ibai Llanos.
1: Sí, l'he seguit molt temps.
0: Per la Kings League i tota la història.
1: Per la Kings League.
0: Amb el Piqué i
1: amb
0: tot
1: Piqué,
0: això.
1: Sí. Mm?
0: I quin efecte et produeix aquesta transició? Parlem d'ell per visibilitat, evidentment.
1: No, al final és un noi que passava una barbaritat per el que hi diu. Jo crec que va començar amb 160 quilos a primar-se. Sí. Mm. Que és un sobrepès molt gran. I és com una persona que la veus i dius, ostres, si ella ha pogut, amb tant pes... És veritat que té molts diners, té els seus preparadors físics...
0: Que es faciliten una mica les coses.
1: Té el dietista, clar. No és, nosaltres, per exemple, una persona normal no tindria aquesta facilitat. Té els gimnàs a casa, que no ha de desplaçar-se. Ja dius, ostres, la mandra de desplaçar-me, no? Que això ja no ho té. Però... Al final és com un aspecte de superació, no? És com si ella ha pogut...
0: Sí, el perceps així?
1: Jo que peso molt menys...
0: Sí, és que tu...
1: Perquè no podria aconseguir un físic...
0: De fet, estàs parlant de tu com si tu estiguessis gros i tu gràcies.
1: És que jo em veig... Jo em veig malament, sí.
0: Vale, vale, vale.
1: Jo em veig bastant... Tothom m'ho diu que no, però jo és veritat que m'ho veig bastant malament.
0: Mira, l'Àngel està dient que no. És que no. Sí, sí, sí. És curiós. Però clar, si vens que t'ho han repetit tantes vegades...
1: Clar,
0: no.
1: Hi ha un moment que t'ho creus.
0: I amb els estudis?
1: Amb els estudis, però el mateix. Et diuen molts cops que no pots. Hi ha un moment que dius...
0: Ah, serà que no puc.
1: Pues serà que no puc. Mm. Quan et repeteixen, no serveixes per batxi, ja veurem si et treus l'ESO. Ja el batxi, jo t'ho el deixava.
0: Per exemple?
1: Bueno, doncs el fem amb 3 anys, a veure si te'l treus. Doncs són coses que van desmotivant molt. Mm-hmm. Fan mal. Jo crec que són coses que mentalment afecten molt.
0: I a mi de tot això, on està l'Eric? Com es troba ell?
1: Pues ara mateix...
0: Creus que podràs? Que podràs què?
1: Jo crec que ara mateix és un moment que estic com molt... mentalment molt cascat. Molt de dir... Ostres, no puc més. Però molt motivat amb dir... M'ho trec. Ara ja 2 mesos més i puc amb tot.
0: I pots amb tot.
1: Ara ja... Acabar...
0: Amb els accents també.
1: Ostres, els accents són molt complicats. Vaig fer un examen divendres... I m'ha restat 2 punts per faltes i suspèn l'examen.
0: Què dius?
1: Un 5,75 tenia i ara tinc un 3,75. 2 punts menys per faltes.
0: Aquest tema l'haurem de treballar. L'Eric i jo val a dir que ens vam conèixer parlant d'accents. No teníem altra... Va ser...
1: El primer que vam parlar.
0: Jo recordo de molt petit, molt petit, després hi ha un salt de molts anys, i quan ens retrobem ens posem a parlar d'accents. Tota normalitat.
1: I de camions.
0: I de camions, efectivament, i de camions. Cosa que per mi va ser un plaer, per cert. Aviam què ens explica l'Anna, és una col·laboradora del programa, a la que tots els programes li demanem la seva col·laboració en quant a documentació. Estic sent una mica redundant. És la documentalista del programa, això mateix. I en aquesta ocasió el que li hem demanat és que ens expliqui, aviam, totes les dades que ella pugui haver recollit, què ha estat i què és l'adolescència en aquest món nostre occidental. Aviam què ens explica... I aviam on estem nosaltres col·locats.
2: Bona tarda, Mercè.
0: Bona tarda,
2: Anna. Avui proposo un viatge per entendre què ha estat i què és l'adolescència al llarg de la història. Perquè tot i que avui la veiem com una etapa molt definida, no sempre ha existit tal com la coneixem. A les societats antigues, la infància era curta i el pas a la vida adulta es feia molt aviat. A l'antiga Roma, a l'edat mitjana, o en moltes cultures tradicionals, no hi havia una etapa intermèdia clara. Quan el cos començava a canviar, arribaven els ritus de pas i el jove assumia responsabilitats d'adult, treballar, casar-se o formar part de la comunitat. Podríem dir que l'adolescència, com a etapa pròpia, pràcticament no existia. És a partir del segle XIX, amb la industrialització i l'escolarització obligatòria, que aquesta fase comença a aparèixer. Els joves ja no entren de seguida al món laboral, passen més temps formant-se i es crea un espai vital entre la infància i l'edat adulta. Al segle XX, la psicologia i la pedagogia defineixen l'adolescència com un període clau de construcció de la identitat, de canvis físics, emocionals i socials. També és el moment en què neix la cultura juvenil. La música pròpia, la manera de vestir, el llenguatge, els ídols... Els adolescents deixen de ser només adults en preparació per convertir-se en un col·lectiu amb veu pròpia. Avui entenem l'adolescència com una etapa de descoberta, de recerca de qui som i d'on volem anar, però també

0: de persona madura, adulta, per allà estaria la cosa, no és només una qüestió biològica, sinó que és una qüestió també de cultura, de com se'ns educa, de la importància que es dona o el respecte que es té per cada edat. Jo encara no, però posem-t'hi que amb 10 anys més, calculo, començarà a no fer-me cas ningú, perquè hi ha un fenomen que passa amb l'edat, que és que et tornes invisible. I això ho estic veient amb la meva mare. Ella, a veure si un dia torna al programa també i podem parlar amb ella d'aquest tema. Ella ho diu, que ella va pel món i que ja no li parlen. Ella té 87 anys ara, com si no hi fos. Si anem juntes em parlen a mi, no li parlen a ella, per exemple. Jo encara no he arribat a aquest punt, encara em parlen. Però és clar, ara a mi em comencen a preguntar coses com: i quan et jubiles? I que no passa res, algun dia suposo que em jubilaré, algun dia, perquè a més el que si li està tocant a la meva generació és viure com s'està allargant l'edat de jubilació, dels 65 ja hem passat a 67, etcètera, etcètera. Jo estic enmig d'aquests canvis, cosa molt interessant per altra, home, una mica punyeter el tema, però interessant perquè, bueno, estàs al mig d'una revolució. I en el teu cas també ho estàs, la biològica, que fa de tu que t'activa perquè ja facis gran, i a més aquest concepte de social i cultural de l'època que estem vivint. Jo tinc la sensació, i no sé, Eric, si què en pensaràs tu, que hi ha una tendència a seguir infantilitzant a la gent. Per una banda se us demana que sigueu grans, però per altra també que sigueu nens. És com una mena de... se'm fa difícil destriar una cosa de l'altra. És una impressió meva, eh? No sé què et deu semblar a tu.
1: No sé, la veritat és que ja amb una edat ja et comencen a demanar que siguis més gran que no nen. Perquè ja és com... abans quan eres petit, per exemple, és un exemple molt tonto, no? Però quan eres petit, pues, la mare et feia tot, no? Però ara no, ara ja és Eric, fes tal, Eric, fes no sé què, Eric, fes no sé quantos. I clar, ja és com que ja et vas fent gran, ja tens les teves responsabilitats, ja no ets tan nen, i la societat ja no et veu com tan nen. Ja no et tracten com si fossis un nen petit, que et saluden... sí, que és maco, no sé què. No, ara ja és: hola, Eric, què tal? Com estàs? Ja et pregunten també com estàs, saps?
0: Sí, comença a interessar-se perquè sí, tu dius...
1: no? Ja no és tan... bé, el nen, pues, que jugui, i sí, nosaltres parlem. No, ara ja et xerres amb el nen.
0: Val, entenc. Val, val. Quedes incorporat a la taula.
1: Sí, ara ja... és com que ja et sents més incorporat, el que tu dius, sí.
0: I això t'agrada?
1: Es fa raro. Es fa bastant raro, perquè hi ha converses que potser estan parlant de coses i és com, bueno, i ara què parlo, saps? És com coses de molt adults.
0: Que bo, que bo, que bo. Quina música t'agrada?
1: Pues ara estic en un punt de la meva vida que m'agrada molt Extremoduro.
0: Que tenim trencador les últimes setmanes.
1: Sí.
0: Aquí en Miguel Ángel ja està de posar-lo una vegada i una altra. Que Extremadura, no, diguéssim que per generació no et tocaria,
1: però
0: tu l'has escoltat, sí, és... l'heretes del teu pare,
1: sí,
0: l'heretes d'ell. Què més t'agrada?
1: Pues, gràcies a mi mare, m'agrada molt Melendi,
0: sí,
1: però molt, és com que em connecta amb la meva infantesa,
0: sí,
1: sobretot la Tu jardín con enanitos, me la sé de memòria.
0: Tu jardín con enanitos? La tenim, Tu jardín con enanitos? No tenim Tu jardín con enanitos. El pobre...
1: I també ara...
0: perdó. És que està torturat amb les eleccions musicals.
1: I també ara m'agrada molt Estopa, Estopa i Fito. Fito Fittipaldi.
0: Tot això és de gent més gran, en principi.
1: Sí, és com... sí,
0: tenint en compte que hi ha coses que són transversals.
1: És veritat, diguem... que els meus amics ara em miren malament per defend la música que escolto, clar, em miren raro.
0: Clar, és que vas provocant, clar, surten uns temes de gent molt més gran. Clar, si jo dic que a mi m'agrada Pocoyo, també és un problema, i a mi m'agrada Pocoyo. És coses que passen, eh? M'agrada esmorzar, jo veig el Pocoyo, m'agrada molt. Ui.
1: És un temazo.
0: Aquí defensen que és un temazo. Tenim ara un moment, una creuada de mirades a Miguel Ángel.
2: Que te quiten la ropa.
1: És així, d'amor.
2: Que conviertan en besos todos.
1: No, no. No me veo.
0: No et veus cantant?
1: No.
0: He tingut aquí una invitació. Jo no controlo aquesta cançó.
1: No? No me la sé de memòria. Sí. No, el

0: En el concert farà un any i mig, ja? Bueno, un any i uns pocs mesos. I em vaig quedar fònic.
1: Cantant-la?
0: Sí. Bueno, tot el concert perquè me la sabia totes de memòria, però aquesta és molt bonica. Em sembla bonica.
1: Bonica perquè ets un romàntic. Està de moda ser romàntic, què vol dir això? A mi sona com a caramelosa.
0: No et diria romàntic. No et diria
1: sí,
0: romàntic.
1: Aquestes paraules.
0: Jo no et diria romàntic, et diria, no sé... Si estimo una persona, pues a lo mejor una cançó li puc dedicar, pues sóc una persona detallista.
1: És la la cunya aquí era si estimes una persona i estava jo aquí tota discreta.
0: No.
1: Ara mateix
0: no.
1: Està lliure. Ara mateix, aquest moment està lliure.
0: Lliure.
1: En aquest moment l'Erika està lliure.
0: Ara lliure.
1: Però tens un cert enamorament vital, diria jo.
0: Sí.
1: Si t'agraden aquests detalls. Doncs hem tingut a Melendi així acompanyant-nos fluixet. Però i el reggaeton, per exemple? A tu tocaria reggaeton, a tu tocaria tecno. Què li tocaria? Què tocaria?
0: Trap. Reggaeton.
1: I tot això què tal?
0: M'agrada també, Sí.
1: Ja.
0: Farà 10 anys que va sortir així el reggaeton i la veritat és que és una música que m'ha acompanyat tota l'adolescència. És una música que m'ha agradat molt i anar a un concert d'algun tipus Quevedo, Bad Bunny, coses així m'agradaria.
1: Per Dios, jo con Quevedo tinc seriosos problemes. I con Bad Bunny també. Sí. Aquí hem obert un diàleg a tres bandes. És probable que els oients notin algun silenci, que no és real, sinó que en l'estudi estem amb el Miguel Ángel a l'altre costat i anem dialogant els tres, que és una cosa molt xula, per cert.
0: Sí.
1: Que sí?
0: Està guai.
1: Perquè, a més, som tres opinions diferents en algunes coses. En algunes coses, en altres no tant. Perquè, a més, representem també tres generacions diferents. I, bueno... Aquests punts de trobada que hi ha entre generacions i a vegades també de no trobar-nos. Com t'imagines de més gran? T'imagines de gran? Això per començar.
0: Jo no
1: recordo, de mi mateixa sí que m'imaginava. Però clar, 60 que és l'edat que tinc, jo no la imaginava. Era com una cosa molt lluny. I pel mig, no sé, ben bé que m'imaginava. Tu t'imagines? Et veus a tu mateix?
0: Ara mateix no em veig... Però no em veig ni amb 20. Sí, ara mateix. I em falten 2 anys.
1: Et falta no res, per ser.
0: Però no em veig. Ara mateix no em veig. Sí que m'he imaginat tota la meva vida, més o menys, pues, tenir una casa pròpia, no? Com seria jo de gran, barba...
1: Amb barba?
0: Jo sí, jo em veig amb barba. Tota la meva família són de barbuts.
1: Sí,
0: per part de pare són tots de barbuts i jo no.
1: Que bo, t'imagines amb barba. Quines coses. Tu, Miguel Ángel, també t'imaginaves amb barba? Estem revelant aquí alguns aspectes que a mi no se m'havien acudit mai, no vaig pensar mai en la meva barba, per tant, ara és una cosa interessant. Sí, vés a saber el que seria, I tenim aquí una raó, des dels 22, la barba del Miguel Ángel, i l'Eric pensa en ell mateix, o es veu ell mateix amb barba.
0: Sempre m'he vist amb barba, l'avi té barba, el tiet té barba, el pare té barba, i jo, pues, per ara, pues, la mini perellita.
1: La mini perellita. I amb casa pròpia...
0: Sí.
1: De lloguer no?
0: No sé, perquè ara amb la situació com està tot...
1: Ens repeteixen molt, que no podem comprar una casa. Ens ho diuen per tot arreu,
0: És que està...
1: Tampoc la podem llogar, de fet, no podem fer res.
0: No.
1: Estem en una època que tot és no per tot arreu,
0: Ara guanya, jo què sé, un sou de 1.600 i has de pagar 1.000 de lloguer.
1: Sí, amb 600 viure.
0: Si vols tenir la teva pròpia família, amb la teva dona, fills, pues està molt complicat.
1: Sí. I et veus amb fills?
0: Jo sí.
1: Aquest programa es podrà conservar com una càpsula en el temps,
0: sí.
1: No? D'aquí uns anys escoltar-la, aviam què tal.
0: 15 anys ho veuré i diré, pues mira, he aconseguit tal, que això no, això sí.
1: O això ha deixat d'importar-me o d'interessar-me, sí. També pot ser, I jo igual ja seré invisible, que és el que temo que pugui passar en uns anys. Ara mateix, què és el que més t'agrada fer?
0: Ara mateix?
1: Si és que hi ha alguna cosa que t'agradi molt fer.
0: Podria dir anar al gimnàs.
1: Sí?
0: Sí, perquè és com em llibero. És com de tot l'estrès que hagi passat durant el dia, arribo al gimnàs, faig les peres que hagi de fer i em llibero. És com el meu moment de desconnectar de tot.
1: Val, de tota aquesta pressió que tens, per aquests raons, d'estudis, de tot plegat, que menys t'agrada dels teus 18 anys, de moment, recent estrenats.
0: De moment, el pitjor, els estudis.
1: Els estudis, Tens ganes d'alliberar-te d'ells?
0: Sí, moltes ganes.
1: I passar...
0: A la universitat, que al final suposo que seguirà sent difícil, no?, perquè fàcil no hi ha res. Però esperem que sigui menys que batxillerat.
1: Ja serà una tria teva, en tot cas.
0: Ja aniré més per lliure. Ja, suposo que per el que m'estan dient els meus amics, que estan a la uni ja, i els profes ja no estan tan a sobre. Ja no és això que sents la pressió de dir... Tinc molta gent a sobre, esperant a que jo faci alguna cosa. Sí. Com no ho aconsegueixi, ostres, l'he liat. Llavors ja tens com més llibertat, menys... Ja no hi ha tanta gent a sobre.
1: Què penses de la plaça del Diamant?
0: Ui, doncs me la tenia que llegir per l'institut i no me la vaig llegir. Però crec que és un llibre que no sé si em podria arribar a interessar. Però són coses que, per exemple, em vaig escoltar un podcast per poder fer l'examen.
1: Sí, això m'ha semblat fascinant. Parlant, veníem amb cotxe i estàvem parlant de la... A mi sí que m'agrada molt la plaça del Diamant, m'agrada molt Mercè Rodoreda, i que ara forma part de les lectures que es donen com obligatòries. Que això ja per començar anem una mica malament, el de les lectures obligatòries, però bueno, això és un antic debat. I em deies que per preparar l'examen no te la vas llegir.
0: No.
1: Això que no ho escolti ningú en el teu col·le.
0: Col·le i no ho escoltis.
1: Exactament, exacte, que no ho escolti. Però tu vas preparar amb un podcast.
0: Sí, em vaig escoltar el podcast una hora abans de fer l'examen.
1: Sí.
0: I se'm va quedar quasi tot. Crec que vaig treure un 10.
1: I la història és tremenda en el sentit de... Aviam, no vull caure en moralismes tontos ni coses semblants, A mi em sap greu en la mesura que no hagi llegit el llibre, que podria ser que t'interessés o no. Que m'agradi a mi no vol dir que coincidim amb gustos, Però no deixa de ser fascinant aquest món que ens facilita algunes coses, però pel canvi es perden potser d'altres, no?
0: Sí.
1: Tens costum de llegir a banda de la plaça del Diamant?
0: No gaire. No, notícies.
1: Les notícies, això sí que
0: podes. Llegeixo bastant notícies esportives.
1: Sí.
0: Bueno, només llegeixo notícies esportives.
1: Vaja, concretament.
0: Sí, és que ara mateix les altres coses és veritat que em donen bastant igual.
1: Sí?
0: Esports i poc més.
1: Poc més? Aquest seria el món que t'interessa veritablement? Sí?
0: Esports i WhatsApp. No sé, ja deixo res més.
1: I ja està. I fas documentarista, de fet. Entre companys, no?
0: Amb el meu millor amic. Sí? Quan acaba algun partit, potser estic enfadat amb el Barça perquè he perdut, o estic content, llavors faig com la...
1: La crònica.
0: La crònica de el que m'ha semblat el partit a mi.
1: Doncs, què més? Què més? Com ens veus a la gent gran?
0: Bueno, amb respecte.
1: A mi ja s'agraeix.
0: Tinc bastant respecte per la gent... Bueno, també és que m'ho han... És com que m'han inculcat a casa. Que s'ha de tenir respecte a la gent gran. Llavors...
1: I a l'adult en general, Gent gran i a l'adult
0: bueno,
1: en general...
0: Bueno, sí, en general, però és com que amb la gent gran més respecte encara.
1: I
0: per exemple, pel carrer, jugant amb alguna persona gran em parla, perquè és veritat que la gent gran no és com l'adulta que és més antisocial.
1: Val.
0: Socialitza més.
1: La gent la socialitza més.
0: Si els hi fas gràcia o els hi recordes alguna cosa, t'ho diuen i parlen. Llavors, és veritat que si un adult m'ho fa, jo podria parlar-li de tu,
1: sí.
0: Però si m'ho fa una persona gran, normalment, a no ser que jo tingui un mal dia i no ho pensi, parlo de vostè. Els hi parlo bastant de vostè. Llavors, és com algo, és un respecte a aquesta persona.
1: Molt interessant aquesta mirada, també, com la persona, la gent gran... Sí que sociabilitza, no tota, però bé,
0: no tota, hi ha gent que no, sempre hi ha...
1: I a canvi l'adult encara jove...
0: Va més pel seu rotllo. Està però bé. Suposo que la gent gran, el que tu deies, que es fan com invisibles,
1: sí.
0: Tenen com aquesta necessitat de parlar amb
1: de algú. Ser vist.
0: I al final, és que és una persona com una altra. O sigui, igual que parlo ara amb tu, doncs potser aquesta persona gran necessita parlar. Llavors, si em pregunten alguna cosa al bus... al tren, o jo que sé, estic al gimnàs i em pregunten com fer un exercici, doncs, òbviament, doncs parlarem amb aquesta persona i sí. Li explicaré el que a mi em sembli o el que ella m'hagi preguntat. I això.
1: Està bé.
0: Un respecte. Està és que és un respecte, al final.
1: Et corresponen a tu, també, un respecte?
0: Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no.
1: Què és el respecte envers tu? Què en tens per respecte? Cap a tu, eh?
0: No faltar, no mirar malament, perquè hi ha moltes vegades que et miren amb una cara i dius, què mires? Sí. Què passa? Tinc algú a la cara? Llavors, és com... Això, és com... Quan et parlen malament, odio que em parlin malament.
1: Sí.
0: Jo és algo que porto molt malament, que em pugin el to.
1: Sí.
0: És algo que porto molt malament. I és algo que m'encén bastant. I m'afecta molt. O sigui, és com... A lo millor estic super hiperactiu a classe, no sé què, i el simple, calla't ja. És com que t'apaga. I estic tota l'hora super apagat. Mm-hmm. Llavors, al final, a lo millor estic explicant algo que a mi m'interessa i que em fa gràcia, i el calla't és... et baixa molt, és com... et deixa molt xafat. Llavors, és, això, el respecte per mi seria això, no parlar malament, no mirar malament, que tothom som iguals. O sigui, igual que tu ara em pots venir a explicar-me algo que t'interessi, pues,
1: potser també tu tens algo que vols
0: quan
1: compartir.
0: Quan jo necessiti parlar i et vulgui explicar algo, pues lo mateix.
1: I t'escolta la gent?
0: Sí.
1: Sí, més
0: depèn
1: o més.
0: Qui.
1: Més o menys.
0: Depèn qui.
1: Et sents escoltat, més o menys?
0: Sí.
1: Depèn de qui, clar.
0: Amb els meus amics, és veritat que estem en un punt que tots estem més o menys superxafats.
1: Sí.
0: Llavors ens escoltem mútuament i va molt bé. La veritat és que va molt bé.
1: Els orígens de l'amistat estan en això també.
0: Jo tinc algú que no sé què és, que tots venen a mi. Tots venen a... tenen un problema, em parlen a mi. Dic, ostres, si el que necessita ajuda sóc jo.
1: Però és possible que els donis tranquil·litat, no vés a saber.
0: Suposo. Soc una persona que crec que sé escoltar.
1: Això és molt important, eh?
0: Ara ja això no es fa molt.
1: No es fa gaire d'escoltar.
0: Ara la gent desconnecta.
1: Estem en monòleg continu, tothom, crec. Està molt generalitzat, això.
0: Crec que sé escoltar bastant. I si algú em necessita, doncs, és el que he dit abans. Jo per una persona que estimo i que està a la meva vida, jo dono tot. Doncs, jo faig el que espero que després, si jo ho necessito, m'ho facin a mi.
1: Ho puguis trobar.
0: Clar, jo tracto la gent, tracto la gent com jo vull que em tractin. És veritat que sí, que quan estic amb amics pues, és diferent, no? Perquè pues, insultes i plan conya, perquè
1: tu tornen
0: i et rius. Però després, quan estic malament o el que sigui, he trobat un grup de gent que estan, sempre estan. Llavors no em puc queixar.
1: És una gran sort, això, eh?
0: Això és una sort. Que t'escoltin cada cop que tens algú, que vols plorar, el que sigui, que tinguis, que sàpigues que tens algú que t'escolti, és molt important.
1: No tothom ho té. Sí, és una gran sort. La vida és maca?
0: Sí.
1: Sí que ho és?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí?
0: Sí, per això, per la gent que et trobes, sobretot.
1: M'agrada molt aquesta impressió que tens. Que a mi em fa somriure i em fa jo mateixa sentir-me animada. Vindré a parlar amb tu de tant en tant, d'acord, Eric?
0: Vale.
1: I si em poso de bon humor,
0: sí,
1: també. I a canvi parlem d'accents.
0: Vale.
1: Et sembla?
0: Sí, així vaig aprenent a composar-los.
1: I vinga, vamos con... Con Extremo Duro. Esperava que entrés ja.

0: Doncs amb Extremoduro, mentre aquelles ganes de reivindicar que hi ha coses que estan per sobre del temps i de les edats. I és que l'Eric i jo, que ens portem uns quants anys i que ens podrien separar, també tenim coses en comú, com és aquest Extremoduro que ens agrada a tots dos. A ell li arriba d'una manera, a mi m'arriba d'una altra, però en ple 2026, estem a 2026, oi que sí? Estem al mes de febrer, el dia 18, els dos, els tres, incloc a Miguel Ángel a l'altre costat de la peixera, hem estat escoltant el mateix tema, coincidint, debatent, parlant sobre ell, jo movent el cap de tant en tant, i tot això ens manté a tots nosaltres connectats en aquesta vida que, segons l'Eric, és maca, oi? Hem quedat
1: sí.
0: Així, eh? Amb això hem quedat.
1: Sí, maca.
0: Jo ho comparteixo, jo crec que també és maca. T'ha agradat estar per aquí? Estar
1: sí,
0: a Policoma?
1: És molt divertit, la veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: S'ha estat còmode?
1: Sí.
0: Sí?
1: Va. No m'esperava estar més nerviós, però mira,
0: el cotxe ho deies.
1: He estat bé, he estat còmode al final.
0: Sí?
1: Al principi no, al principi molt nerviós, eh? Sí. Però ara, la veritat és que ja...
0: És el primer cop que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Ah, caramba. Ep, aquí debuta un futur periodista.
1: Això esperem.
0: Un futur periodista ha debutat aquí, a Ràdio Sant Quirze, a Punicom. Moltes gràcies, Eric, per haver volgut venir.
1: A tu per convidar-me.
0: Tenim pendents moltes converses, moltes sí. O algunes, les que ens vinguin de gust. Mm. Tenim pendents les comes i els accents, especialment, no les comes. Els accents,
1: no, les comes,
0: no, les comes estan bé, sí, sí.
1: Els accents.
0: Agraït-te molt això, que hagis volgut estar aquí. Avui ha sigut un dia dedicat a retrobar-nos amb la... joventut, quan aquesta comença, després de debatre si els 18 on estem, si aquí o allà. Hem visitat el guardià entre el centeno, que ens ha portat a una part de l'adolescència pròpia. Espero que als oients us hagi resultat interessant aquest programa, que potser us hagi portat a la vostra adolescència, i si sou adolescents us porti a la vostra vida adulta. Moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre, per la paciència, a l'Anna pel seu treball documental, i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, Eric.
1: Merci a tu per convidar-me.

0: plom ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final...
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 7.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. L'estiu.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa dels Som Solidaris. Us volem parlar del poble saharaui, una història pendent. I bé, doncs, us voldria fer uns breus apunts. El Sàhara Occidental va ser colònia espanyola fins al 1975. Quan Espanya va marxar, no es va fer el referèndum d'autodeterminació que demanava l'ONU. En lloc d'això, el territori va ser ocupat pel Marroc i breument per Mauritània, provocant l'exili de milers de saharauis als camps de refugiats de Tindouf, Algèria. El front polisari, representat i reconegut del poble saharaui, va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica i va iniciar una guerra que va acabar el 1991 amb un alto al foc i una promesa clara: un referèndum perquè el poble saharaui pogués decidir el seu futur. I aquest referèndum mai ha arribat. Avui, el Marroc controla la major part del territori, mentre desenes de milers de saharauis viuen encara com a refugiats al desert, depenent de l'ajuda humanitària. Els territoris ocupats, organismes internacionals denuncien repressió, persecució d'activistes i vulneració dels drets humans. La comunitat internacional parla de solucions, però el poble saharaui continua reclamant el mateix de sempre: poder votar, poder decidir, poder tornar a casa. Perquè el conflicte del Sàhara no és un conflicte del passat, és una descolonització inacabada i és, sobretot, una qüestió de drets humans i dignitat. Estem amb la Cristina, amb el Lluís i amb el Fermí. Bueno, com us dèiem, volem posar veu a un poble que fa més de 50 anys que espera justícia, el poble saharaui. La Cristina i el Lluís han arribat fa uns mesos dels campaments saharauis i en Fermí porta més de 40 anys treballant des de Sabadell pel poble saharaui. I primer que tot us els presento. En Fermí Bellbé, activista, membre fundador de Solidaris amb el poble saharaui, membre fundador de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i membre de la Lliga dels Drets dels Pobles. La Cristina, farmacèutica, infermera, que ha anat als camps de refugiats, i el Lluís, metge, traumatòleg, i que també, junt amb la Cristina, ens venen del camp. I bé, ara ja estem tots presentats, doncs bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I no sé, doncs aquí és posar això, posar en veu i posar, donar llum una mica de que surti, no?, de que la gent se'n recordi que existeix un poble saharaui que fa 50 anys. Bueno, vosaltres ja ho acabeu de veure, que encara està en el desert, no? El que té més experiència és el Fermí. Doncs Fermí, comences tu i després els que ells ens vagin explicant.
1: Bueno, això de l'experiència ve donada per l'edat, esclar.
0: També, dimonis en per vell, no?
1: No, jo primer de tot agrair-te, Laura, l'oportunitat d'aquesta taula, i és una taula que em fa il·lusió perquè, com deies tu, els que portem 40 anys amb aquesta història, veure que ara hi ha gent jove, la Cristina,
0: exacte,
1: en Lluís, que continuen tenint aquesta sensibilitat, després ens explicaran el motiu,
0: exacte,
1: pel qual els porta, diguem-ne, fer aquesta activitat de solidaritat allà al Sàhara, allà un terreny aspre, dur, pobre,
0: sí, sí,
1: diguem-ne, amb moltes mancances, que segur que les, diguem-ne, però per tant, diguem-ne, a mi em dona la il·lusió de veure que encara hi ha, no que encara, segur que hi ha gent, però joves, en les quals continuen batallant, lluitant per aquests valors, que tu també ho deies, no?, de defensa dels drets, de defensa dels pobles, de defensa d'aquests valors de les, del dret internacional, de la justícia. Per tant, aquest és una batalla que, que la tenim molt difícil, però està bé, diguem-ne, que hi hagi gent jove que continuï treballant.
0: Aquesta...
1: No? Per tant, m'agradarà molt sentir-los, que ens expliquin què és,
0: sí,
1: el que estan fent,
0: exacte,
1: què és el que s'han trobat en allà,
0: exacte,
1: podem anar-ho contrastant, però en qualsevol cas jo em sembla que els protagonistes són ells.
0: Sou tots tres, perquè tots tres teniu la vostra visió i teniu les vostres experiències, però Lluís i Cristina, com ho decidiu i què us porta? Comenceu qui vulgueu dels dos, no? Però una mica, si arribeu.
2: Doncs, mira, a mi em va arribar una mica per casualitat, que una amiga d'una ONG em va passar aquesta informació que estaven buscant infermers, farmacèutics, metges de tot tipus, especialitats, i per anar amb una experiència de 10 dies que és relativament curta en el fons, sí, per anar als pobles saharauis. I llavors, bueno, vaig presentar la candidatura perquè sí que és un tema que sempre m'havia mogut, no? Poder anar a algun lloc a cooperar, i més des de la vessant professional, no? De poder ajudar en el sentit pues, d'infermera o de farmacèutica. Em cridava més la infermera, he de dir, yeah. Però, i llavors això, vaig presentar-ho. Sincerament, coneixia ben poc d'aquesta realitat,
3: yeah.
2: I de fet la gent del meu entorn també la coneix en general ben poc, que també em sorprèn. És com que no ens arriba, i de la meva generació, és com que no ens ha arribat gaire. Sí que hi ha certes persones interessades en el tema, el que sigui, però en general no arriba. No sé, és com que Espanya ens ho ha amagat d'alguna forma. I res, una mica això. I llavors, bueno, ens vam llançar l'aventura, que no coneixíem a ningú, entre nosaltres no ens coneixíem.
3: Tampoc us coneixeu, tot i ser veïns, i quasi de la mateixa zona, no?
4: Casualitat, sí.
3: Casualitat. Total, sí. I a tu, Lluís, com t'arriba la crida? O...
4: Pues jo havia fet algo de cooperació en altre context, i en algun camp de refugiats a Grècia, a Vial, i havia anat un parell de vegades, i a l'hospital ho sabien, i també a l'hospital té una mena de germanament, de conveni amb aquestes associacions. I llavors algun company m'ho havia comentat: escolta, si algun cop necessiten, jo te dic, perquè segur que a tu te faria gràcia. Bueno, va ser així, m'ho van oferir, la possibilitat, i de seguida vaig dir que sí.
3: Coneixies el tema saharaui?
4: Molt poc, o sigui, pensava que ho coneixia una mica, però després vaig descobrir que descobria poc i malament.
3: Clar, els que tenim una edat, sí, sí, vam viure la Marxa Verde, sí, recordes, Fermín? Vèiem, bueno, van ser uns anys importants, la mort d'en Franco, la Marxa Verde...
1: Recorda, Laura, que aquella època era un tema secret que no es podia fer públic.
3: No.
1: Era informació secreta. Estaven passant coses i la premsa no ho parlava. No. Era un tema secreto i estava prohibit parlar-ne. Estem parlant dels anys 75, per tant coincidia amb la mort del Franco i tot plegat. I era secreto, matèria reservada, que en deien.
3: Exacte.
1: I aquesta matèria reservada no se'n parlava. Fins que no va ser a partir dels anys 80 que aleshores va començar a sortir, diguem-ne, una mica la llibertat de premsa i tot plegat, i va començar a emergir. Tot i que en aquella època nosaltres teníem prou problemes per articular-nos a nosaltres democràticament.
3: Clar, és que estem sortint d'una dictadura, nosaltres.
1: Aquesta també era una altra, però diguem-ne, fins a llavors, aquells 5 anys, era matèria reservada i no se'n podia parlar. I ara hi ha una altra forma de fer matèria reservada, que no se'n parli,
3: tampoc. Perquè
1: es parlen d'altres coses, a part que estem en un altre moment, eh? Sabeu que totes les notícies són molt efímeres, eh? Mm. Diguem-ne, no cal parlar del poble palestí, que de cop i volta ja fa dies que no se'n parla.
3: Exacte, com siguéssim...
1: Però aquesta és una altra situació en la qual també ens porta el desconeixement, oblit, ignorància. I per tant està bé, diguem-ne, que anem dient que no s'ha resolt, que
3: no,
1: continua
3: que
1: pendent, que hi ha una població allà que està víctima, que està patint i que ho està passant malament. Hi ha una població partida en dos parts. Una població que està en els territoris ocupats, a el que és l'antiga Villa Cisneros, que ara actualment d'Agla, la Lluna, es Mare, etc, que he tingut l'oportunitat de ser-hi ara fa qüestió d'un mes, i la població que està en els campaments, que està en unes situacions que vosaltres haureu pogut contrastar, diguem-ne, molt dures, per les qüestions climàtiques, per les qüestions de recursos, per les qüestions de convivència, per tot plegat, no? Per tant, sí que la batalla aquesta contra la informació i d'anar posant llum en aquest tema perquè estigui viu, això és una batalla importantíssima.
3: Important.
1: Tant o més important com el que estan patint en allà amb totes les seves mancances que puguin tenir. Però si no hi ha un coneixement d'una opinió pública, poc es podrà avançar amb la solució o el camí de solució d'aquest conflicte.
3: I vosaltres a quins campaments aneu? Perquè vosaltres aneu directament als campaments.
4: Sí, nosaltres anem directes a Tindouf. Sí, nosaltres via Argelia després anem a Tindouf i ens porten fins a... En el nostre cas vam anar a Bojador, si és que es considera així. I d'allà ens vam moure per totes les wilayas, no?, que li diuen wilayas, i en el nostre cas anàvem pels hospitals. Pràcticament els van trepitjar tots.
1: Jo, a veure, al Boula?
4: Vam anar a Boula.
1: El 12 d'octubre?
4: 12 d'octubre no vam anar.
1: No?
4: No, o era el militar. El doctor Cruz militar, era, sí que va a echar yo, sí, sí que va a echar sí, sí, sí. Lo que, como le dicen ahora, sí. Sí, vamos a Dagla también.
3: A Dagla, sí.
4: Vamos a la Jun también. Y bueno,
1: Mara.
4: Es Mara también, correcto. Es Mara de Unidos y ya había feina, es Mara. Sí, sí, sí. I vam anar a conèixer, bueno, a conèixer no, vam anar a treballar i a fer docència dintre de les possibilitats que oferia el context en tots els llocs on hi havia entorn sanitari.
3: Perquè quantes persones, jo tenia un promig, vaig llegir, bueno, aquests últims dies que m'he estat més buscant més informació, com unes 175.200.000 persones encara.
2: Això que deien, no? Entre 150 i 200.000 i que tampoc està del tot sensat.
1: No, és una dada que mai sabrem. Diguem-ne, la dimensió va per aquí, 150, 170, però no la sabrem per diferents raons, eh? Per raons allò d'estratègies, per raons de seguretat, etc etc. Però bueno, estem parlant d'una dimensió d'aquestes característiques, eh? 170, 150.000.
4: Quadraria bastant amb el que vam veure als hospitals, perquè... Clar. Perquè pel volum de feina que vam tenir o per les urgències que arribàvem corresponien a una població, jo crec que entre 100 i 200.000, sí, habitants.
3: Déu-n'hi-do. Què és el que més us va impactar? A tu, Cristina, com a infermera, què és el que més et va impactar? Manca de material? En portàvem vosaltres?
2: Nosaltres vam portar alguna de material. Vam portar medicació i, bueno, el material, gases i així, en principi ja en tenien, però és veritat que els ho donen tot, o sigui, tot els envien i a cada hospital... Jo vaig estar a dos hospitals, a Esmara i a Bojador, i cada un tenia el seu material. No? Per exemple, a d'un se li va acabar la silvederma i ja no n'hi va haver més. Hi havia una noia especialment que havia tenia una cremada i no tenia manera de curar-la tampoc. Però la manca de material i també la formació que tenen, o sigui, al final allà no tenen metges durant l'any i compten amb els o bé metges de persones saharauis que estan vivint fora i tornen i estan allà durant les vacances i treballen, que sort en tenen perquè més parlen l'idioma i tot, o bé cooperants, que en els tres anem d'això 10 dies, que és ben poc. I llavors la resta que tenen allà són infermers tot l'any, que sí que hi ha gent d'allà, però que la formació que tenen és bastant
3: eficient.
2: Sí, perquè, clar, o sigui, però clar, tampoc pots anar des de fora a dir, no,
3: clar,
2: les coses fan així.
3: No, no, clar.
2: Però costa molt veure aquest equilibri, no?, d'intentar ensenyar, però des del seu nivell i la seva cultura, que és difícil entrar-hi si ets de fora, no? Però, i amb la falta de material, o sigui, tot una mica, no?, i veus les perspectives d'aquí a poder-ne aprendre, o sigui, clar, és difícil perquè tu ara hi vagis 10 dies, sí que, bueno, vam fer el que vam poder i alguna cosa vam fer, jo penso, eh? Però que al final tenen una mancança important d'això de formació. Sí que tenen una escola d'infermeria, però el nivell era molt bàsic.
3: Qui els donava, sí, les classes allà?
2: Curiosament, bueno, deu ser així, eh? Els donaven persones cubanes, infermeres cubanes, que venen allà de missió 3 anys i els hi donen, però clar, ara un dia venen, l'altre no es presenten a classe, i clar, això també dona una continuïtat una mica precària.
1: No, al fons hi ha un gran tema de manca de recursos.
3: És que és aquest,
1: hi ha un gran tema de manca de recursos, és a dir, diguem-ne, allà et pots trobar de que el que explicava ara la Cristina, no? Diguem-ne, uns venen aquell dia a classe i l'endemà no venen per què? Per 50.000 raons, perquè a casa hi ha hagut el germà que s'ha posat malalt, o perquè, diguem-ne, hi ha una visió també de futur, no? Diguem-ne, de què serveix, eh? Quina visió de futur també tenen, aquesta és una, eh? I l'altra, que és un altre dels grans problemes que també que han tingut els saharauis, que ha sigut amb tota la formació que han fet a Cuba. És a dir, Cuba ha sigut un gran aliment de formació en metges.
3: Sí.
1: Diguem-ne, ha sigut un gran aliment. Però què ha passat?
3: Que
1: a Cuba... Bueno, diguem-ne, són saharauis, van a Cuba, es fan metges a Cuba, venen aquí i surten del país. I surten del país, eh? Diguem-ne, això de la diàspora dels metges passa al Sàhara, passa aquí, eh? Vosaltres ho sabreu més que ningú, però clar, aquest és un gran drama també, eh? I per tant allà què es queda? Que es queda amb una estructura molt feble, eh? Una estructura molt feble, eh? Per tant, és molt important, eh? Diguem-ne, que hi vagi gent de fora i que els digui, encara que la Cristina sembla que hagi fet poca feina, jo penso que n'ha fet molta, ja. Molta no l'ha explicat i no l'ha vista. El mateix fet de que hi hagi gent que els vagi a veure allà,
3: per ells ja és...
1: Ostres, no ens tenen abandonats.
3: No
1: ens tenen abandonats.
3: Encara existim, no?
1: Encara existim. Encara hi ha uns espanyols, encara hi ha uns catalans, encara hi ha uns sabadellencs que ens venen aquí, ens tenen en compte i se'n recorden. En aquest aspecte els donen a ells molt aire.
3: Suposo que molta moral i deu aixecar molt d'ànim.
1: Com a mínim aire. A part del que deu vosaltres, no? Diguem-ne, tota la diàspora saharaui que està fora, i que aporta diners i recursos i que aporta, quan tornen, allò, experiència o pràctica o coses d'aquestes. Ja un infermer al taulí, no sé si ho coneixeu, el Yahia. El Yahia, el Yahia és un dels saharauis, també format a Cuba, ve aquí i aleshores
3: treballa, doncs, aquí?
1: Treballa al taulí, sí, té plaça al taulí i tal, no? Aleshores va amb comissions mèdiques quan hi va i quan hi va amb la família també està fent això, no? Aleshores, esclar, diguem-ne, aquí sobre la reflexió aquella, el debat aquell, de dir on està fent més feina aquest, aquí o allà, perquè clar, quan està aquí, diguem-ne, també va portant recursos en allà, va portant diners en allà,
3: una mica,
1: això va ajudant, i aquí hi ha una gran trama social, diguem-ne, que és econòmica, que és d'una manca de recursos.
3: Sempre.
1: Que és una manca de recursos, i això ho haureu pogut veure.
3: I tu, Lluís, què vas trobar-te quan vas arribar? Perquè clar, ella com a infermera, però tu com a metge.
4: Sí, a mi me ha cridat molt l'atenció la dependència que tenen dels cooperants i la manca de continuïtat assistencial, que això és terrorífic realment, perquè no ens ho podríem imaginar. I després me ha cridat molt l'atenció també que el que nosaltres parlem d'hospitals, perquè la gent es faci una idea, això seria molt més semblant a un ambulatori o, en tot cas, a un Sant Fèlix o a un Coab Cerdanya-Ripollet o a un... que no a un hospital, perquè és
1: ja
4: que
1: voldrien tenir un Sant Fèlix.
4: Això mateix és el que diu la Cristina, que recursos pocs, no? El que hem parlat, i professionals també pocs, i un altre tema, el de la motivació dels professionals o del personal o de la mateixa població, que les expectatives també tenien poques, perquè ja saben que, bueno, de tant en quan ve gent, els ajuda una mica i estic segur que els hi donen molt d'aire, però després que
3: acabeu marxant i tot i
4: així, sí, tot i així, mil situacions i mil anècdotes de pacients que es van veure beneficiats de la nostra ajuda i de segur que tantes de tants altres cooperants que van, perquè me consta que van de Galícia o d'altres puestos del món, sí.
3: I jo també us volia preguntar, i la mitja d'edat?
4: Sí, la tenim recollida. Bueno, en el meu cas, que jo vaig veure pacients més amb patologia traumatològica o articular, més, sí. La mitjana d'edat va ser de 39 anys.
3: Joves.
4: Sí, joves.
1: Molt joves, molt joves.
4: Sí.
1: Són molt joves perquè la fecunditat és alta i la mortalitat també.
4: Sí, la veritat és que nosaltres veiem pacients de... Bueno, les edats jo a vegades és que no sabia, si és que...
3: Molt difícil.
4: Sí, lo de les edats era espectacular, perquè tu te feies una idea i després te deien un número i tu deies... Igual no sabia si s'havia confós, si t'havies confós tu, o... I, bueno, pues si s'havia dit 50, és 50, ja està. I, bueno, sí.
1: El que passa que allà els castiga molt.
4: També
1: es fan grans molt aviat.
3: I és desert.
1: Sí. És desert, el sol, l'aigua, sí. El desert, diguem-ne, veus aquelles cares de gent jove molt, molt castigats.
4: Tot i així es protegeixen molt del sol,
1: sí, bueno, sí.
4: Porten guants, van molt tapats, ja. Que no ho penses, però quan estàs allà...
3: Bueno, suposo que sí, que pel sol...
4: És necessari.
3: Clar.
4: Sí.
1: Clar. Però hi ha una cosa que a mi, més enllà d'allà que hi ha... diguem-ne, ho podem conèixer, a mi m'interessaria saber del taulí això com es viu. És important, perquè fixa't que jo veig, diguem-ne, la situació d'allà, però em preocupa l'oblit, que estiguin oblidats, i per tant mantenir-los vius seria una de les tasques per mi interessants, no? Clar, nosaltres vam fer les primeres comissions mèdiques que hi anaven cirurgians i fèiem operacions allà, interveníem allà en el Boula, el doctor Bonfill, no sé si el coneixes.
4: Era el pediatre, no?
1: No, aquest era cirurgià. Llavors hi havia un altre, llavors també hi ha un altre cirurgià, que no me'n recordaré el nom ara, que també baixaven anestesiòlegs.
4: Barcons, a lo millor.
1: O Barcons.
4: El Santi Barcons. Havia baixat, sí.
1: El Santi Barcons, sí, aquest havia baixat. I aquests feien intervencions i feien un número d'intervencions importants.
3: Allà mateix.
1: Allà mateix. Ara, fer anar un cirurgià d'aquí costa molt. sí. Costa molt per tota la situació en què està plegat, però diguem-ne el sentiment aquest dintre del taulí.
4: A mi m'havien parlat molt bé un projecte, però sí que és veritat que no s'havia fet igual un màrqueting molt important. Llavors no teníem molt coneixement. Llavors vaig haver de parlar amb professionals que havien anat i sí que m'havien parlat molt bé del projecte. Se podria fer extensiu perquè hi haurien més voluntaris, estic segur. Això sí que és veritat que ho publiquen com a la web de l'hospital, però ja. No està igual.
3: Queda mort, no? Queda,
1: sí, hi hauria algú del taulí que hagués fet una mica la bandera d'aquesta,
3: claro,
1: de fer, sí, això, eh?
4: S'hauria de fer, igual que se fa una sessió mensual de pacient politraumàtic, se podria aprofitar una sessió d'aquestes que se fan a l'auditori, que hi van molts professionals, i fer alguna xarxa extensiva, perquè la gent mostraria molt interès, i a més a la gent jo crec que li podria venir molt bé també als mateixos professionals de l'hospital conèixer una altra realitat, perquè te situa una mica, te fa aterrar i te fa ser una mica més realista
3: i saber els privilegis que tenim, no?
4: Totalment, sí.
2: Sortir de la bombolla, no?
3: Sí.
1: Sortir de la bombolla. Clar. Hi ha un altre món, no?
3: Exacte.
1: Hi ha un altre món.
2: I tenir en compte que existim.
3: Exacte. I sembla mentida, no?
4: Sí. Fins i tot després, a nivell professional, jo crec que la manera que tens d'expressar-te amb els pacients, que igual 7 dies abans d'anar a un projecte així no sabies com encarar una conversa, unes expectatives després les...
3: ja t'hi portes, no? Ja ho veus.
1: Els entens, els acabes entenent. Dius, ara entenc moltes coses, no? Això que a vegades diu, té quina decidir, quina no sé, diu, ara ho entens. Perquè, clar, venen d'on venen, són el que són, i per tant t'ajuda a entendre molt aquesta és una vessant interessantíssima, per això.
4: Total, sí.
1: Diguem-ne, fer aquest aprenentatge i incorporar-lo en el funcionament diari, això estaria molt bé.
3: Home, sí que estaria bé donar veu, donar coneixement, perquè sou molts, i és això, que 10 dies teus, 10 dies de l'altre, 10 dies de l'altre, doncs podria haver-hi doncs com una xarxa que fos més regular, potser, no? Perquè des de que hi havíeu anat vosaltres, quan hi havia arribat a l'anterior contingent?
4: Sí, el tema és que cada any no sempre són els mateixos professionals que van, perquè cada any representa que hi ha unes necessitats poblacionals, i en base a les necessitats fan una convocatòria de...
1: específica.
3: Ah, molt bé, o sigui, és amb el que demanen ells.
2: Ells mateixos ho demanen.
3: Ah, vale, perfecte.
2: I després la ONG intenta trobar aquests professionals, que es veu que n'hi ha, que

0: segur que trobes espai per fer-li fer feina. Segur. Vull dir que, per tant, la gestió d'això també té, té el seu què, no? Diguem-ne, nosaltres treballàvem molt amb els cirurgians, perquè en aquells moments es demanaven molts cirurgians, i, bueno, havíem arribat a aconseguir això, diguem que fessin un nombre important d'intervencions, no d'intervencions, allò, dificultoses.
1: Cirurgia menor ambulatòria.
0: Cirurgia menor ambulatòria, o fins i tot cirurgia allò una mica més complicada, però, bueno, però, clar, això donava molta sortida, perquè llavors els propis sagraus, clar, els han fet alguna qüestió de cirurgia. Hòstia, és això interessant, no? Ho dic perquè a vegades nosaltres també fèiem, necessiteu això, però també tenim això, com ho casem? Com ho casem, eh? I parlàvem de sanitat, però parlem d'educació, parlem d'alimentació, parlem d'altres coses, eh? Aquest debat que sempre teníem, escolta'm, veiem com hi ha, no? Vull dir, per no limitar, a més, eh? Perquè, clar, a vegades si fas una convocatòria, a més volem això, hi haurien cirurgians que estarien interessats i potser no hi van per...
2: Perquè no estan demandats.
0: Però llavors hauríem de dir, escolta, i això en parlarem amb la gent del TAC, o feu valoracions amb el TAC després d'això?
1: Sí, representa que hem de fer, que hem d'anar un dia concret que vam agendar, i representa que fem com una mica de debriefing de com ha anat l'activitat i tot això. Ja ho vam fer, allà mateix, de fet, l'últim dia a l'aeroport ja ho vam fer, i ho vam escriure tot, però vam quedar que tornaríem a ajuntar-nos. Sí.
0: Dic, perquè seria una qüestió també interessant, diguem-ne, tenir en compte.
2: Sí. És que és un altre tema, eh? Aquesta gestió del que ells demanen i el que es té, i un cop allà com es gestiona, no? Cada dia, o sigui... al final aquí al final heu d'anar a l'altre hospital, no? I és que clar, organitzen els de dalt, els de sota no estan al cas, al corrent, nosaltres a l'última hora canvis, no?
0: I allò que dius, a veure, explica-m'hi, no? Arribaves a un lloc, això m'havia passat, parlo de la meva experiència, bueno, què ha vingut a fer? Perdona, això ho he pactat jo ja amb temps, des de Barcelona, des de Sabadell, ho he pactat. Arribaves a Tinduf. Després de Tinduf arribaves al Bobla. Bueno, va, expliqueu-me. Però si ja ho he explicat tres vegades.
3: Sí. I torna-hi.
0: Sí. I torna-hi.
2: Sí, i això... es perd una mica...
0: Clar, i cadascú, no saps si és que no s'han comunicat, si és que cadascú busca el seu espai, o cadascú interpreta la realitat, diguem-ne, de la seva manera, no?
4: I com anècdotes? Com anècdota, algú que us fot la pes...
1: De tot. Sí,
2: sí,
1: sí. No, sí, o sigui, no sé, de trauma moltíssimes. De, clar, material d'algun pacient, potser que l'operen i posen un material que en principi havia de ser temporal i temporal, a lo millor portava 5 anys amb les agulles ahí, perquè tot eren agulles ahí, bueno, de material... No, hi havia pues, altres coses, tipus pròtesis o... No, amb agulles ho resolien tot bastant bé, s'ha de dir, els metges cubanos aquests que estan allà. Jo me va cridar molt l'atenció perquè no esperava, o sea, no esperava que hi haguessin internet. Però després, si no hi ha seguiment i el material, li deixen ahí algun material que està fora, tipus un fixador, bueno, ahí lo que no sé és com aguantava. O sigui, realment, pues mira, no s'havien infectat i anaven fent... i moltes coses. A mi m'ha cridat molt l'atenció que vaig visitar un pacient per algo de trauma, un turmell, un genoll, no recordo, i l'acompanyant, que me sembla que era el pare, veig que tenia la cama com inflada, li comento i me diu sí, se m'ha inflat, i en realitat tenia un trombo, l'acompanyant, que se va beneficiar molt més l'acompanyant que el pacient, que el vaig enviar cap a l'hospital que li posessin heparina, perquè si no en 4 dies te fa un TEP i ja està. I moltes, i bueno, després de condicions... Bueno, de condicions higièniques, sí, sí. I tot això,
2: yeah.
1: A mi em cridava l'atenció perquè jo com que els havia d'explorar els genolls i tal, els havia d'espullar tots i curiosament per les condicions que tenen pues no, tampoc feien mal olor ni coses d'aquestes, com que és un ambient tan sec a lo millor, però m'ha cridat l'atenció perquè a vegades aquí trobes cada cosa que dius,
0: pues les humitats hi fa molt,
1: totalment, sí, sí.
4: I tu, Cristina?
2: Jo potser a nivell cultural també em va passar que ensenyant a fer un electro en els alumnes eren tres nois i dues o tres noies del moment. I llavors teníem un electro allà que realment no funcionava, però bueno, vaig dir com a mínim que sàpiguen posar...
4: Que sàpiguen el que han de fer quan funcioni.
2: I que una mica, no?, que són els quatre ritmes bàsics. Però bueno, i a l'hora de col·locar em van dir que no... Clar, o sigui, els hi vaig dir qui s'ho vol posar, no?, com a exemple, i no van voler-se despullar, que en el fons tampoc t'has de despullar del tot, no? Només és ensenyar ni els nois ni les noies. Els nois van sortir que no m'ho vaig posar jo mateixa perquè era més fàcil, i a partir d'aquí, però clar, i així de dones, homes, no, hi havia com...

0: diverses
1: coses, eh?
0: Sí.
1: O això, una, jo estava, per exemple, amb una doctora de nosaltres, eh? Que també va atendre un noi que també li va dir, no, és que tinc com un granet. Bueno, i fins que no acabes de treure tota la informació, a on? Però ho tenia com els genitals i no li va voler ensenyar.
0: Li feia vergonya.
1: I va dir, però és que clar, no et puc receptar res si no sé ben bé com és. Ja, ja, i li va fer un dibuix i ja està. I li va receptar una bona antibiòtica, perquè clar...
2: A mi això me va passar de... Només hi van haver dos pacients que em van fer així com copeta a la mà i eren dos pacients de 70 i pico anys, justament, les dos. Que jo després vaig caure que no era perquè... Que era perquè hi havia l'intèrpret, el traductor. Perquè quan està... I llavors el feien sortir a l'intèrpret i llavors sí que les podien... Que jo pensava que està... No, no li hauria de fer res, si a més era el genoi, no? Que, pues sí, dos copes me vaig emportar a la mà ben forts, eh? De, oh, va. Després ja quan sortia l'internet de res. Sí.
0: I quan vosaltres, Fermí, portàveu aquí a operar, perquè vosaltres portàveu els saharauis aquí a operar, sí, sí, i els teníeu en una casa que la vostra entitat tenia, no? Avui es fa això? Es porten cap aquí?
3: No, deixa'm, diguem-ne, jo
0: sí, sí, he preparat una anècdota. Sí.
3: Els has demanat una anècdota a cadascú.
0: Ara et toca a tu, sí.
3: No, a mi, diguem-ne, una de les anècdotes més recents, en aquest sentit, que és quan vaig a la Lluna, als territoris ocupats, que hi ha els saharauis que estan allà, que estan intentant fer una associació de saharauis a dintre del Marroc i tot plegat. Una de les coses que em deien, diu, és que ens aniria molt bé, és que ens aniria molt bé que féssim el que feu als campaments, de portar equips sanitaris, equips mèdics en aquí. Ens posaria en valor, eh? Ens posaria en valor. És a dir, els saharauis que estan en els territoris ocupats, no, quan van accedeixen a la sanitat precària pública que tenen ells,
0: marroquí,
3: com que són saharauis, a sobre no els atenen. Per la qual cosa seria una bona estratègia, diguem-ne, que poguéssim fer comissions d'aquestes característiques en els territoris ocupats, a les ciutats de la Llun, de Dagla, a les ciutats originàries, eh? No a les, no als campaments, en els quals, diguem-ne, poguéssim fer d'això, el suport aquest. Això tornaria a vertebrar, diguem-ne, la població saharaui i també posaria en valor els saharauis dintre del propi territori, no? Això és una línia difícil, complicada, però bueno, al tanto que és una línia important a tenir en compte per transformar aquest ajut humanitari, bàsic, sanitari, tot plegat, amb una lectura més política de dir, escolta'm, també aquí, hi ha saharauis que també necessiten això. Això en el seu moment, amb la gent del TAC o amb el taulí, tot això ho posarem sobre la taula quan veiem que hi hagi possibilitats d'arribar-hi. Perquè clar, el Marroc, a mi m'han expulsat del Marroc, vull dir que per tant...
0: T'hi pots entrar?
3: Sí, en aquesta vegada hi vaig poder entrar, però a mi m'havien arribat a expulsar, per tant, no és que sigui allà una democràcia que... Vull dir que això era així, Vull dir que, per tant, en aquest sentit és una línia a tenir en compte de també ajudar els saharauis que estan en els territoris ocupats, Que és una qüestió molt, molt, molt important.
0: Perquè són molts.
1: Sí, sí.
3: No, bueno, són... Jo diria que, sense saber-ho exactament, però han quedat minoritzats, han quedat minoritzats. És a dir, diguem-ne, la gran invasió de marroquins en els territoris ocupats ha quedat que el poble saharaui fos la minoria.
0: Clar.
3: I, per tant, com a minoria en allà, clar, no tenen cap mena de força, ni tenen cap mena de valor, ni res de res, no? A part de que la repressió cultural és com totes, diguem-ne, és d'aquelles coses que
1: van anul·lant, no?
3: Sí, sí, a mi em van demanar participar en un seminari de treball i el tanto amb el que deia, el tanto amb el que deia, dic, escolti, perdoni, jo vinc aquí a explicar el que jo crec i, per tant, en tot cas, vostès diran si sí o si no, però jo explicaré el que crec, I el seminari aquest, que el van muntar així gairebé, diguem-ne, d'estranquis, gairebé de allò de sota mà, que parlaven per al desarrollo sostenible del Sàhara en el sur, o sigui, ja organitzaven una d'això, però i parlaven d'això, no? Però els tenien molt, molt, molt, molt quallats al tant amb el que deien, no? Clar, el fet que hi anés jo, ostres, també... els va donar una mica d'aire, no?, amb el sentit de que, esclar...
0: Venia algú de fora,
3: el reconeixia... Venia algú que havia treballat amb els saharauis, amb el Polisario, i, per tant, diguem-ne, entenia la idea de la saharauitat, diguem-ne, sigui on sigui, i, per tant, aquí també era un paper important. I continuem demanant, aviam, que els continuem treballant en aquest sentit. Que, per tant, ajuda necessiten en els campaments i ajuda necessiten els saharauis que estan en el seu territori.
0: Sí, sí. i els nens, perquè encara es continuen fent els, aquestes colònies d'estiu que se'ls deia, com se'ls deia, les...
3: Vacaciones en paz.
0: Vacances en pau, exacte.
3: Aquí tornem a estar amb el que dèiem del retall econòmic, eh?
0: És una qüestió econòmica?
3: Sí, fonamentalment, clar, diguem-ne, aquí la pressió de Marroc ha sigut molt forta.
0: Sí, sí.
3: La pressió de Marroc ha sigut molt forta, fins al punt de que, bueno, a part de que tots els ajuntaments a les èpoques dels anys 80 hi havien regidories de cooperació. Ara se les han esbandides totes, eh? Ja no n'hi ha de regidories de cooperació.
0: Bueno, Sant Quirze encara en tenim, eh?
3: Bueno, doncs deveu ser l'únic. Us poseu a posar la bandera.
0: A Sabadell no.
3: De Sabadell no hi ha regidoria de cooperació.
0: No?
3: Hi ha una regidoria que té les atribucions de cooperació, però com a regidor... Ja. Jo quan era regidor de cultura i de cooperació. La regidoria tenia aquest títol.
0: Uh-huh.
3: Ara no, ara les coses de cooperació les posen entre drets socials, drets ja. No sé què...
0: Ben
3: no sé
0: amagadets, sí.
3: Quin quedarà allà amagadets, no?
0: Uh-huh.
3: No parlem de Badalona, que Badalona els han prohibit.
0: Allà ja ho veus.
3: A Badalona els han prohibit,
0: I
3: no?
0: I suposo que allà a Ripoll és, segurament que també, no?
3: També. No, però per això que dèiem dels nens, clar,
0: sí.
3: Aquests nens eren un valor importantíssim per moltes raons, eh? Diguem-ne, per l'intercanvi cultural, per la difusió, per la comunicació, pel coneixement, per tot plegat.
0: I per ells mateixos, aquesta
3: per ells mateixos, eh? Hi havia qui discutia, home, això de treure nens i portar-los un mes o dos al cel, sortint de l'infern, hi havia gent que ho qüestionava. Jo sempre ho he defensat. És a dir,
0: sempre hi ha opinions, evident.
3: Sí, però jo posava l'exemple de dir, escolta, nosaltres, quan estàvem amb la dictadura, si a mi algú m'hagués dit, te'n vols anar 15 dies a Suècia, te'n vols anar 15 dies als Estats Units i després tornes, bre, m'entens? Clar, vull dir, negar lo millor és absurd. Oh, però és que veuran allò i veuran... Sí, però clar, és el que hi ha, no? I tota l'experiència que hauré tingut d'anar cap allà m'ha servit. Com així ens ha passat, eh? Diana, de molts nanos de colònies que han vingut aquí, alguns han fet allò, intercanvis culturals, alguns han tornat cap aquí per les famílies, bueno, i això ha anat quedant així. I ara, en aquest moment... Diguem-ne, per les retallades econòmiques, els ajuntaments no aporten tant pel tema de colònies, el tema de la sanitat també, que tots els nens aquests passaven per les visites mèdiques,
0: sí,
3: intervenien,
0: sí,
3: ja també hi ha dificultats, eh? I per tant això ha anat minvant. I ara estem en un moment també baixet, de se'n continuen fent.
0: Aquí a Sant Quirze venien els nens i s'havien tingut molts
3: tant.
0: Nens aquí a Sagarau i a Sant Quirze. Fa anys i panys que no en sento parlar. I jo sempre recordo que anava amb un dentista a Sabadell, el doctor Soliva, allà. I un dia quan estava allà hi havia un nano i jugava i jo potser portava alguna de les meves, no me'n recordo, que és que amb aquelles, les dues mares es van posar a parlar i ell em va dir, no, diu, aquest nen, ell em va explicar, és un nen saharau i va arribar a l'estiu, però quan li va tocar marxar li faltava, tenia unes carències de malalties, i aquella dona, que era una dona que treballava en una fàbrica, se l'havia quedat aquell nen fins que pogués estar curat, i li estaven fent un tema de boca que tenia unes infeccions bestials i tenia diferents processos. I com tu fas? Diu, mira, a la fàbrica els hi he dit que tinc un nen d'aquesta edat i tothom m'ha portat roba, perquè el treball va vindre amb roba d'estiu, i això que us explico ja era hivern, i vaig pensar, ostres,
3: sí.
0: Aquest nano, com ho ha de poder, o sigui, hi havia aquest compromís
3: amb aquests nens,
0: no? I ara ni en sento parlar, ni... Però hi ha més a tot Catalunya, eh? Perquè tinc família a Tremp i tenien nens a Tremp, vull dir, hi havia molts llocs.
3: No, jo crec que si es tornés a activar l'estructura, jo crec que la resposta ciutadana continuarà existint. El sentiment de solidaritat i cooperació continua existint, això sí. El que passa que, esclar, a la que no hi ha les mínimes recursos per poder pagar els bitllets, per poder pagar tot això, llavors ja, clar, la cosa costa més, no? Costa més. Nosaltres, quan fèiem això amb els nens, fèiem una crida a Sabadell i venia gent de tots els barris de Sabadell. Gent de Torre Romeu, gent de Can Rubiac, gent del centre, gent de tot arreu, i ens trobàvem amb moltes coses, però, bueno, la solidaritat hi era... que jo crec que ara aquí a Sabadell també es fa, l'any passat també en van fer i també van tenir famílies, eh, Sabadell, també van tenir famílies, que vull dir que per tant això es continua mantenint el nivell de sensibilitat i el nivell de solidaritat de la ciutadania, jo crec que es continua mantenint, crec.
0: No, si sempre som la societat civil la que tirem endavant carros i carretes, no? Bueno, això ja, la Cristina ja ho sap prou bé. Bueno, ja, no sé, però em sembla que n'han parlat molt, no sé si teniu algú més. Jo l'última cosa, que ja com per tancar la... Com veieu? O sigui, quin futur?
4: Ara, aquesta és la pregunta.
0: Quin futur li veieu al poble saharaui, als campaments? O sigui, què els espera amb aquesta gent? Si 50 anys vivint en un desert, sense cap mena de creixement, no? Com ho veieu, això?
1: Jo potser soc pessimista, però ho veig una mica negre. O sigui...
0: Com acabaran?
1: Clar, porten tants anys així i vivint exclusivament de la cooperació, a la seva il·lusió, no?, el que ens deien era poder tornar a la seva terra, que el Marroc els ha envaït, i el Marroc no deixarà, i al final ells no tenen el poder per fer-ho. També tenen el dilema aquest de tot de gent que està joves, que volen marxar o que estan marxant, perquè al final veuen que allà no tenen futur. És duríssim, perquè no sé, o sigui, jo no acabo de veure un futur allà, o sigui, allà no s'hi poden quedar, bueno, potser sí que s'hi quedaran, però no sé si, com que tot ha de ser temporal, no acaben de fer res així molt estable.
0: Clar.
1: Les edificacions, la, que sé,
0: clar,
1: el caprejat,
0: el futur, clar, el futur de la canalla, no? Quin tot, futur ens hi donem?
2: Sí, jo la sensació que tinc és que no ho decidiran ells, que és una pena, però no ho, no ho decidiran ells, i llavors s'adaptaran una mica al que decideixin uns altres. La realitat és que quan estàs allà et dones compte de que la temporalitat, no, o sigui, no? Ja ho saps, no?, que porten 50 anys, però és que quan hi ets ja ho veus que podrien estar 50 més.
1: Exacte.
2: Perquè la realitat és que tu els veus i estan bastant... sedentaris, entre cometes, no sé com dir-ho.
3: Sí.
0: La lluita no és...
2: Aposentats. Sí. No tens la sensació que tens en altres països, a lo millor com a Cuba, que hi ha com més... tenen més nervis, no sé, estan ahí, i ja està. I estic segur que si tinguessin l'oportunitat, òbviament, tornarien. Però si no la tenen, jo crec que potser no es moure, aquesta gent. I s'hauria de mirar en les noves generacions, en la gent jove, perquè al final seran ells els que ho viuran. I la realitat és que jo crec que els nens que em parlaven abans, quan són nens, estan prou bé, o molt bé, fins i tot se podria dir, estan confortables dintre de les
0: estan
2: dificultats,
0: ben
2: perquè
0: cuidat,
2: és la seva realitat, i per ells és la millor, segurament és la millor realitat del món, millor que la nostra segurament i tot. Ara, després, quan comencen a tenir 14, 16 anys i ja tindré altres coneixements, doncs igual se'ls queda petit. Llavors, no sé quin estímul o motivació poden tenir aquests adolescents per quedar-se o per intentar millorar una mica el seu context. Seria preciós que trobessin la manera, tot i que el terreny és una mica...
0: És desert, no?
2: Sí,
3: la jamada, diuen la jamada.
0: La jamada, sí.
3: La jamada, que és la zona més desèrtica, més castigada.
0: Això.
3: Del desert, eh? Sí. No hi ha ni sorra, hi ha pedres.
2: Sí, sí, és que quan arribes dius aquí, o sigui,
0: sí,
2: en quin moment algú ha parat aquí i ha dit, és aquí.
0: Aquí és on
1: t'han
0: fet.
1: Això és el que els van deixar.
2: Sí.
0: Exacte, és el que el Jerzy els va deixar. I tu, Fermí, amb la teva experiència...
3: No.
0: Tu que ja els has vist.
3: No, jo estic bastant d'acord amb el que diu en Lluís, eh? Diguem, aquí hi ha un tema que, de geopolítica, eh?
0: Ja.
3: De geopolítica que els sobrepassa. És a dir, diguem, aquí estan entre Marroc i Argèlia, eh? Diguem, Argèlia juga el paper que juga de donar-los suport, i Marroc juga el paper contrari, no? Que, per tant, diguem, aquí hi ha la dificultat aquesta, i aquesta és una gran dificultat, eh? Diguem, perquè, esclar, des dels dos sols potents... diguem-ne, són els que manen. Alguns ho veiem d'una manera diferent. Alguns veiem de que han de recuperar els propis saharauis, siguin on siguin, la seva capacitat de poder recuperar-se i de poder decidir. Això que nosaltres aquí diem la població civil, hauríem de ser capaços de... Per la qual cosa, a mi, quan em conviden els saharauis en els territoris ocupats, els del Polisario em diuen, què hi vas a fer allà amb els traïdors? Diguem-ne, això...
0: Però és que
3: aquí sí, clar,
0: tots hem perdut. No,
3: exacte,
0: hi ha traïdors.
3: I és d'aquelles coses que acabes dient, escolti, perdoni, tant s'agrauís vostè, com l'altre castellà.
0: Exacte.
3: Tan víctima és vostè com l'altre castellà. Vostè respon amb unes estratègies determinades per Argèlia i els altres es defensen de les estratègies del propi Marroc, no? Vull dir que, per tant, aquest és un punt de partida que els que... i no sé fins on arribarà, però em sembla que és l'única cosa que es pot fer, resistència, resistència, resistència, perquè no acabin desapareixent. Perquè no acabin desapareixent, perquè ja en el Marroc ja pràcticament no hi són. I sort que hi ha els del Polisario que aguanta la bandera amb aquesta, que si no ja no hi serien, no? Clar, llavors allò que deia, la pregunta que deies tu i dels nanos, no? La demografia dels nanos, nanos n'hi ha molta canalla, a un lloc i a l'altre. A part de que el continent africà és l'únic continent de tot el planeta que la demografia puja.
0: Sí,
3: que la demografia puja, eh? Però clar, d'alguna manera el que està clar és que dir, en la mida en què els saharauis vagin agafant el seu propi pes, la seva pròpia vertebració, la seva pròpia identitat, diguem-ne, puguin superar aquestes pesos de la geoestratègia, doncs són els que podran aguantar. I això què és? Sortida? No ho sé, això amb un món que pensar que s'arreglarà d'una manera o una altra, no, però és un camí llarg de defensa de la seva pròpia identitat, de resistència a la mida que sigui possible, i vés a saber com, què pot passar, diguem-ne, més endavant. Yeah. Perquè clar, a l'hora que parlen d'autonomia, clar, qui es creu una autonomia del Marroc, no? Quan veus que l'autonomia del Marroc va com va, no?
0: Sí, sí.
3: Però que per contrapartida ha de passar per aquí. Jo crec que ha de passar per aquí. Diguem-ne, d'alguna manera és allò que dius, escolta, una autonomia ben negociada, una autonomia en el que es reconegui la pròpia identitat saharaui, en el que se'ls doni uns valors i un valor polític, diguem-ne, és l'única sortida que hi ha. Perquè clar, he estat allà, com us deia, diguem-ne, a Dagla, i a Dagla hi ha 240.000 habitants, d'aquests 240.000, 14.000 són saharauis. Com governes això des de fora?
0: Però és minoria, no?
3: Ara diguis, doncs no, ara aquest territori és el sagrau i aquests 14.000 seran els amos. Entens?
0: Uh-huh.
3: No pot anar així. No pot anar així. Per tant, diguem-ne, s'ha de treballar bé tot un procés en el qual jo entenc d'autonomia, digue-li autonomia, digue-li estat confederat, digue-li com vulguis, però que en el qual, diguem-ne, hi ha d'haver una solució, perquè si no, no hi ha més tutia. Perquè imagina't que ara que hi hagi un referèndum, amb un referèndum...
0: Un referèndum que demanem fa 50 anys.
3: El referèndum que demanem 50 anys. Però qui vota en aquest referèndum? Els del cens de fa 50 anys? Els hereus del cens de que fa 50 anys? Quan no oblidem que en aquestes ciutats ja hi ha dos o tres generacions de marroquins que estan allà. I per tant, diguem-los, no, no, vostès ara no són d'aquí. El meu avi ha vingut. Vull dir, potser el meu avi va ser un invasor, sí, però jo ja, el meu pare ja és d'aquí, jo ja sóc d'aquí, i ara què em fa fora d'aquí?
1: No és fàcil.
3: No.
2: Això ho vam parlar quan estàvem allà, justament. Qui votaria? Perquè és un tema,
3: és un tema. Per tant, aquests temes, treballar-los bé és el que requereix, diguem, de donar-hi sortida. I aquí sí que té un paper el Polisario, però el Polisario no està per la labor amb això. Ara surt una tercera via, no sé si en parlàveu, del que en diuen dels saharauis per la paz, que hi ha el Haj Ahmed, no sé si us ha sonat, que aquest surt avalat pel Zapatero. Que el Zapatero intenta fer allò, una tercera via, en el qual aquest ja no comenci a fer propostes en aquest sentit. Però clar, massa credibilitat no té aquest allà, perquè aquest ha anat visquent sempre, saps? Són els buròcrates aquests que van vivint de por ahí i no són els que estan picant pedra
0: els que han allà, estat
3: no?
0: Al desert allà.
3: I els que estan allà diuen, escolta, nosaltres hauríem de ser capaços de generar un sistema de govern en el qual tots els que vivim allà fem el pacte de reconeixement de la saharauitat. Convertim en saharauis els marroquins. Això que fèiem aquí, diguem, la història aquesta d'aquí és català tothom qui viu, qui vol, qui viu i treballa i vol ser català. Bueno, hi ha d'haver un procés d'aquests. Hi ha d'haver un procés d'aquests, perquè si no queda esborrat tot el tema saharaui.
0: Clar, jo... És que aquestes vides tan dures i aquests desarraigaments de la terra, no? Que hagin aguantat 50 anys, és el que diu el Lluís, i potser no aguantaran 50 més, però cap a on? Tampoc no...
3: I aquí falta la valentia política de saber que no pots guanyar-ho tot.
2: Seria i potser una mica utòpic, però seria màgic pensar que podrien arribar a un acord i que podrien recuperar una mica el seu espai, perquè al final objectivament és un tema majoritàriament econòmic, llavors igual sí que podria ser, igual sí que podria ser que òbviament Marroc assumint una part de tots els beneficis que dona aquesta terra, que no ho hem parlat, però evidentment aquí hi ha un tema que aquesta terra és molt important, no? ho és.
0: Per això els interessa.
3: I estan fent un pol de desenvolupament important en allà. No ho està fent, Marroc, ho està fent.
0: Sense cap ajuda.
3: Tornant al que deia, tu passeges per allà al Sàhara i l'amazic és un idioma oficial reconegut pel Marroc. I per tant, veus tots els edificis públics amb àrab i amb amazic. Dius, com?
0: Que és la llengua dels
3: amazics, del nord, del Rif. Clar, per tant, podria ser amb àrab i amb hassania. Podria ser amb àrab i amb hassania. Entens? Sobretot, perquè clar, allà d'amazic segur que no n'hi ha.
0: No.
3: Però, diguem-ne, estan amb amazic.
1: Marcant territori.
3: Clar, en el seu moment, els amazics, diguem-ne, recordeu les revoltes que hi van haver-hi al nord fa temps, fan concessions i els hi reconeixen la llengua. Bueno, doncs ja està, anem a reconèixer la llengua. Però clar, jo també els hi deia, escolta'm, si reconeixeu la llengua i es perpetua la llengua, bingo, què més vols, no? Ja teniu, perquè ara no sou res. 240.000 contra 14.000, no sou res. Bueno, estan en l'altre lado, sí, estan en l'altre lado, però hi ha d'haver el moment que hi ha d'haver l'encaix. Hi ha de ser, tard o d'hora hi ha de ser.
0: I encara queden espanyols. O sigui, jo recordo que quan parlaven de que tots tenien el carnet d'identitat, l'any 75 tothom tenia el DNI.
3: Sí, encara.
0: En queden.
1: Gent gran que sí.
3: Sí, i tant. Diguem-ne, aquests, els xius aquests que parlava jo, tots tenen el seu carnet espanyol.
0: Encara.
3: Sí. I a més, ells, la segon element d'identitat és l'espanyol.
0: Ja.
3: És l'espanyol, i una de les coses que ha fet Marroc és abolir les classes d'espanyol, no permet acadèmies d'espanyol allà, perquè l'espanyol és reconèixer la identitat saharaui. Uh-huh. Perquè clar, el saharaui amb la colònia espanyola era la seva segona llengua, o sigui, el hassania i l'espanyol, i ara en els campaments és el cubarsí, no el cubarsí, el cubà. Diguem-ne, si es manté l'espanyol allà és per tots els cubans.
2: Sí, per vacances en pau també.
3: I per vacances en pau.
2: Un projecte que al final és un projecte que...
0: És potent.
3: Sí.
0: I els nens venen sapiguent parlar i entenen l'espanyol.
3: Sí.
0: Bueno, ho tindrem que deixar. De totes maneres, aquí no s'acaba el tema. I com jo, és que al començament feia això, no? Una mica d'història, d'uns breus apunts, no? Ben bé, és que és una història pendent i continua la història pendent.
3: Veiem una cosa, deixa'm incidir, i ara incideixo en la meva idea, que no sé si és la compartida o no, però diguem-ne, de treballar de cara a buscar elements, diguem-ne, de contacte entre uns saharauis i els altres i fer un projecte, ni que sigui de resistència comú, jo crec que és imprescindible.
0: Vols unificar-los i que puguin, és que potser ja està bé, amb ells els hi va bé que estiguin separats.
3: Divide i venceràs. I aleshores ser capaços de dir, escolta, aquí fem un estatus de reconeixement dintre del Marroc, en la mida que es negociï, com es negociï, sí, però en el qual puguis al mínim preservar tradició, identitat, cultura, com a mínim això.
0: Pues continuarem parlant. No sé si hi tornareu o no hi tornareu, si ho teniu...
2: Ho vam deixar obert. Sí que és veritat que algun dels cooperants directament abans d'acabar o en el debriefing va dir, jo si se torna a fer vinc, o si tornen a demanar pues, un psiquiatre, per exemple, el psiquiatre deia, jo tiro de cap. Clar. I jo ho vam deixar obert. En funció de les necessitats i del moment, no, de cadascú, perquè jo estic segur que cooperació continuaré fent. A vegades s'ha de prioritzar perquè les oportunitats no són...
0: Ni el temps ni les situacions personals a vegades.
2: Però des de luego que és un projecte molt maco i jo sí que faré feina perquè puguin sortir professionals del taulí que estiguin interessats.
3: Això és molt important.
0: Pues moltíssimes gràcies.
3: Val aquesta gent.
0: No, és el que tu deies, és el que tu deies. És el que tu deies. Bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, Lluís, gràcies, Cristina, gràcies per mi.
3: Molt bé.
0: Donem aquí acabada aquesta taula interessant i per tornar a repetir. Aquí a Sant Quirze tenim una... tenim un Sacarawi, el CD. El CD.
3: Sí, el CD. Aquest és el primer que va venir, diguem-ne, que es va casar amb una...
0: exacte, amb la Cristina.
3: Amb la Cristina, sí, sí.
0: La Cristina Jordà.
3: I ja deu ser avi, aquest.
0: Ah, sí. Ah. I ara, precisament, va ser convidat per vindre a la taula, però vaig pensar...
3: I no va venir?
0: Està de viatge.
3: Ah, estaria bé, veus?
0: Està de viatge. No, no, allà no. No, no.
3: Munta una taula d'aquestes un dia.
0: Muntarem una altra.
3: Va, sí, sí.
0: Ens emplacem, els Som Solidaris, a fer una altra taula.
3: Més política. Aquesta era molt, molt sanitària, molt humanitària, molt no sé
0: què. Tu no vols més guerrera.
3: No vull més guerra.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. I seguim, ja ho veieu, seguim. No, sí, sí, sí. Fermí no ens deixa tancar.
3: Gràcies, gràcies a tu per haver-nos convidat. I que mantinguis la flama, allò, de,
0: sí,
3: de la solidaritat.
0: A vegades costa. A vegades costa, però això farem. Vinga, doncs bona tarda i moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, seguim.
3: Vale.
0: Adéu.
5: Som Solidaris. Xerrades amb consciència amb Laura Roger.

des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
3: Tastet Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Radio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
5: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
6: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
5: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
10: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
11: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
12: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos perversos. Avui no. Avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja tenim la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Cornell, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, úlcera de stomach. Dintre la nostra creix aquest microbi recargolat, que dins del pylor està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà, fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar. I Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, amb internet, pregunta:
1: com podrien impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: La Xiri Moya. No. La Moxiganga. Oh, yeah. La Xiri Moya. No. La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: més que pitjor.
1: Amb vas i farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré en l'aire i cauré amb un salt

La noria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mideix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Pedal Dalt i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos perversos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia, anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne doncs i fem un tracte a fa. El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lloparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lloparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refies de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc, també.

I avui, que és l'última moxiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moxiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moxiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moxiganga setmana rere setmana: Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Santpedor, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castellterçol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359, i també des d'on fem la moxiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat, i us diem que al setembre tornarem aquí a la moxiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu!

0: radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Soc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosenquirze.cat. Aquest mes d'abril hem tingut, com no, la Setmana Santa, un període de temps dominat per imatges religioses i molts soldats de l'antic imperi romà passejant pels nombrosos canals de televisió amb les clàssiques pel·lícules de l'època. Per això avui, que gaudirem amb el suport del nostre amic Jordi Milià, volíem destacar la banda sonora d'una d'aquestes obres clàssiques, ni més ni menys que Spartak, una pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1960. Tot i que generalment el mes d'abril sempre està un xic carregat d'aventures, més de les que ja ens ofereix la pròpia natura, oi Jordi?
1: Doncs sí, Joan, hem tancat aquest abril amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Sembla que seguirà anomenant-se així malgrat l'exigència de l'escriptor Eduardo Mendoza i del suport del dibuixant Mariscal, que s'hi va afegir. I veig desconeixement de la història i afany de notorietat. De fet, es va voler instaurar el Dia del Libro a tot Espanya i no va quallar el lloc. En canvi, a Catalunya, quan la varen fer coincidir amb el Dia de Sant Jordi, es va convertir en Diada Popular de Participació Massiva, amb gran èxit i amb vendes espectaculars de llibres i roses.
0: Veus, el Jordi sempre sap posar les coses al seu lloc i, cuidado, que no ens toquin el Sant Jordi com el tenim. Com sempre.
1: Sembla que Sant Jordi, abans de ser sant, era un tribú romà.
0: Exacte, ara en parlaré. Correcte. En tot cas, en Sant Jordi, que durant el segle III va estar un temps, com deia en Jordi, com a soldat romà, ens va perfecte per introduir el nostre espai d'avui, que sorgeix una música que ens parla de la revolta d'uns gladiadors. Per tant, volem recuperar una excel·lent banda sonora escrita per un gran desconegut, lamentem-ho, però és un gran desconegut, Alex North, un compositor dels Estats Units que, atenció, ha estat un dels músics més nominats als Oscars per les seves excel·lents bandes sonores. Però el més destacat és, sense cap mena de dubte, el tema que descriu la història d'amor entre els dos protagonistes. Una composició delicada, emotiva i sorprenent que va mereixer un munt de versions per músics destacats, curiosament, dins del món del jazz. Per cert, la idea de fer aquest espai dedicat a aquesta cançó va ser del meu fill Adrià. Va sorgir a l'hora que anàvem descobrint diferents vinils a la botiga de jazz de Barcelona, Jazz Messengers.
1: Sí, de fet, l'Adrià sempre ha tingut un bon gust musical, eh? Encara recordo quan li vaig regalar un CD dels Odd Rigtime Cycles.
0: Li va encantar.
1: I com el va gaudir i els va estar seguint. Són moments que queden per sempre en el nostre imaginari musical. Avui, doncs, escoltarem versions d'aquest immortal tema creat per a la pel·lícula Spartacus, portades al terreny del jazz per músics que l'han sabut reinterpretar amb ànima pròpia. I també, per suposat, reivindicarem el seu missatge.
0: Correcte, Jordi. Potser l'amor no ha guanyat mai cap guerra, indubtablement, però cada vegada que sona aquesta melodia ens queda clar que és l'única cosa que realment val la pena defensar. Com ja ens apunta el mateix Stanley Kubrick, en un món tan convuls i violent, el que ens manté vius és l'amor, la dignitat i les ganes de llibertat. Doncs anem-hi. Començarem amb un breu recordatori de la versió original de la composició que el músic Alex North va escriure per Spartaco. Escoltem-la.

Aquesta era la versió original, i tot seguit escoltarem la primera versió d'aquest clàssic del cinema. Es tracta de l'excel·lent peça que Youssef Latif va realitzar l'any 1962, inclosa en el seu treball Eastern Melodies, editat en vinil per Prestige Records. Transmet l'emoció del tema amb un oboè sostingut que recorda el so fascinant que utilitzaven els encantadors de serp. Escoltem-lo.

Quina bo, eh? Ara estàvem comentant amb el Jordi això, sí, que recorda aquests instruments que feien servir els hindús. Bé, si seguim dins la mateixa dècada de l'any, en 1963 el gran Bill Evans feia una deliciosa versió d'aquest tema d'amor d'Espartacus, que avui estem reivindicant. Considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu toc impressionista de l'harmonia, en Bill Evans va entrar en les profunditats més emocionals del tema del compositor Alex North, aconseguint una de les versions més espectaculars. Escoltem-ho.

0: Passem ara cap a una nova inspiració, Joan. Vai. Amb la guitarra de Gabor Szabo.
1: Conta que el Bill Evans ens ha deixat, per això, bocabadats, eh? Per parlar-ho tranquil·lament, vaja.
0: Ara ho suavitzarem, potser, o... Bueno, no, està bé, està bé. Músic, Gabor Szabo, músic nascut a Budapest l'any 1936. Fa una reinterpretació afegint colors de la cultura del seu país que li dona un toc nostàlgic a aquesta original versió, realitzada l'any 1972. Gabor Szabo i el seu cover del Love Theme from Spartacus.
1: Molt bé.

I ja que estem amb cordes, aprofitem-ho I presentem ara la versió d'un altre guitarrista, ni més ni menys que en Carlos Santana, amb un concert que va fer conjuntament amb el gran Herbie Hancock als teclats. Una actuació realitzada al festival Life Under the Sky a Tòquio l'any 1981. Els nostres dos protagonistes varen sortir a l'escenari acompanyats per uns músics de luxe, en Wynton Marsalis a la trompeta, Ron Carter al baix I Tony Williams a la bateria. En aquesta versió del tema d'Espartac, els dos músics varen demostrar novament com el jazz I el rock es poden fusionar fent palès que les seves fronteres són molt fines. Herbie Hancock I Carlos Santana amb el seu Spartacus Love Theme.

0: Ens quedem a l'Àsia Oriental per presentar el treball d'una cantant japonesa de nom Akiko, que té l'honor de ser una de les figures que ha participat en la renovació del clàssic segell de jazz Verve Records.
1: Poca broma.
0: I tant. Nascuda a Tòquio l'any 1956, Akiko Yano es va fer famosa pel seu repertori de més de 500 temes clàssics de jazz, que inclouen algunes versions molt aconseguides, com el Come Together de Beatles.
1: Sessió pel Miquel Àngel, com sempre portem algun tema perquè el Miquel Àngel estigui content.
0: A banda de la seva veu, és també un excel·lent pianista i compositora. Amb la seva música ha creat una estètica personal que és tendència en el món de la moda. Akiko s'ha convertit en tota una icona que representa una nova era del jazz al Japó. La seva versió del tema d'amor d'Espartacus, gravada l'any 2008, és molt original i inclou la lletra que va escriure Terry Callier i alhora té un sentiment molt dolç. Escoltem-la.

Esteu, per recordar-ho, sobretot, esteu escoltant Nits de Jazz a la sintonia de ràdio santquirze.cat i seguim molt ben connectats amb el tema d'amor d'Espartacus amb la versió del Profeta. Ep, sobrenom de Hamad Jamal, pel seu estil innovador. El gran pianista ens va deixar als 93 anys, el 2023. Aquest gran geni del teclat va gravar aquesta magnífica peça també l'any 2008. Musicalment demostra un equilibri perfecte entre l'habilitat de la mateixa melodia i el toc elegant del jazz. Una versió d'aquest tema immortal d'amor, genial i impecable. Hamad Jamal i el seu Espartacus Love Theme.

0: Ens situem ara a Itàlia. El grup de jazz Quartetto Moderno ens porta una versió més lleugera d'aquest tema que avui estem reinterpretant amb diferents músics.
1: I de moltes maneres, perquè déu-n'hi-do, eh?
0: Ens ofereixen un so molt proper on destaca la flauta travessera. Mira, de fet, Quartetto Moderno està liderant l'escena del jazz italià amb un nou estil que implica una estètica fresca, atrevida, molt lligada a la cultura europea.
1: Hem de reivindicar-ho.
0: I tant. Aquest Love Theme from Spartacus, realitzada l'any 2010, té un aire retro que vol recuperar l'estètica musical del jazz més íntim. Escoltem-los.

Molt tranquil·la, molt maca, i sembla que sigui d'un altre temps. Ara ho estàvem comentant amb el Jordi. En canvi, aquesta gent són d'ara, del 2010. Bé, seguim reinventant, rebuscant amb aquest, diguéssim, bagul de records, una de les versions més desconegudes que ara posarem d'aquest Loftem Spartacus que estem recuperant, és la de Quasar, un músic que forma part del llinatge dels grans digis japonesos inspirats en gran mesura en Nujabes, el gran productor japonès responsable d'una estètica molt particular dins del panorama de la música electrònica i el nou jazz al Japó. Un petit viatge que barreja, ara ho escoltareu, barreja sons d'ambients, aires de jazz i un excel·lent ritme que a poc et va entrant tan a dins que et fan venir ganes de ballar. És potser la versió més trencadora d'aquest Love Temps Spartacus que avui no parem de reinventar. Escoltem-ho.

I si el segon tema d'aquest homenatge a la gran composició d'Alex North ha estat la interpretació magistral de Bill Evans, ara és el seu contrabaixista, Gary Peacock, que 55 anys després, és a dir, l'any 2018, li fa un homenatge amb un excepcional treball gravat a l'Auditorio Stello Molo de Lugano, sota la direcció de Manfred Eicher del segell ECM Records. En aquesta ocasió, Gary Peacock està acompanyat pel pianista Mark Copland i el bateria Joey Baron. La força expressiva d'aquest trio, sobretot dins de la seva atmosfera més poètica, intenta repescar l'ànima d'aquest tema sorprenent que des d'una estètica aspra i plena de gladiadors va conquerir el món sencer. Escoltem-los.

0: Bé, i per tancar aquest homenatge a una autèntica història d'amor inclosa en una preciosa composició musical, ho fem amb un desconegut de luxe. Kenny Wheeler toca la trompeta, el fiscorn i és també un gran compositor. Va néixer a Toronto, al Canadà, l'any 1930, però la seva formació musical es produeix a Anglaterra, on va formar part dels moviments del free jazz, el jazz rock, i amb el segell de CM Records va gravar com a líder acompanyant per en Keith Jarrett, Dave Holland i Jack DeJohnette. Poc després, amb el seu grup Azimuth, va col·laborar amb en Jean Garbarek, Norma Winston, John Abercrombie, Tony Coe i Ralph Towner, entre molts altres.
1: Aquest és un treball de l'any 2006 on es fa acompanyar de dos excel·lents guitarristes, en John Abercrombie i John Parricelli, a més del virtuós baix suec Anders Jorvin. Es tracta d'una gravació amb un so extremadament íntim. De fet, els matisos, les textures i el joc de les dues guitarres que sonen lliures i netes juguen amb la trompeta de Kenny Wheeler, creant quelcom semblant a una conversa privada, i els oients tenim l'estranya sensació d'escoltar-la amagats darrere una porta.
0: Mira que bé.
1: Creiem que aquesta potser era la millor manera de tancar aquest himne a l'amor que avui hem reivindicat amb l'admiració que es mereix. Love Theme from Spartacus de Kenny Wheeler.

0: Bé, doncs hem arribat al final de l'espai. Avui hem escollit Espartacus, una pel·lícula que, tot i estar marcada per la guerra, l'opressió i la lluita per la llibertat, la seva música emergeix com un acte de resistència silenciosa. No és només una història d'amor entre dos personatges, és una afirmació radical que, fins i tot enmig de la violència més brutal, l'amor continua sent possible i per suposat, necessari. De fet, no sé si a tu et passa el mateix, Jordi, però a mi se m'ha quedat enganxada la melodia. Crec que m'acompanyarà uns quants dies.
1: Mira, Joan, sempre m'ha fascinat l'enorme poder evocador de la música. I en cadascuna de les versions d'aquest tema d'amor haurem pogut reviure l'escena amb Espartac i Varinia, interpretats per Kirk Douglas i Gene Simmons.
0: Sí, molt bé que ho diguis, perquè ho fan superbé. És increïble el treball que fan.
1: Perfectament. I sí, Joan, també la portaré amb mi uns quants dies, i tant que sí.
0: Bueno, doncs ja aquí som i estem amb aquest tema. Volem esmentar, després d'haver escoltat tots aquests grans mestres del jazz, que demà, 30 d'abril, és el Dia Internacional del Jazz. Una cita per recordar i estimar una música que no para de reinventar-se. Doncs res, volem donar les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el seu característic to inspirador i, per suposat, el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Fins la propera cita. Adéu-siau.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Misteris la nit. Doncs ja estem aquí, Josep Antoni. Hem acabat aquesta entrevista amb el Jesús i, de fet, amb aquest programa de sobre cine acabem la temporada, sí. La cinquena.
1: Exactament. Penso que hauríem de fer una mica de recordatori de tot aquest any, que ha estat molt interessant, i hem fet molta varietat, et sembla?
0: Pues,
1: hem un recorregut invers.
0: Fem això, mira...
1: Me torno al passado.
0: Hem fet aquest últim programa, que ara just heu estat escoltant, sobre cinema, el cinema fosc, la part fosca, parlant de satanisme, perquè aquest ens ha explicat el seu llibre, i a l'anterior, recordeu, va ser amb Sandra Sogas.
1: Sí, i t'escoltaré. Vam parlar dels registres acàstics i per mi va ser una experiència importantíssima, perquè m'ho va mirar i sense conèixer, perquè a més estaven en directe, no estaven en directe, estaven per telèfon
0: a distància.
1: Em va detectar en certa manera que tenia molta hipersensibilitat i problemes d'estómac.
0: Sí,
1: evidentment,
0: senyor.
1: Ho van sabatar,
0: De fet, estava bastant relacionat amb la qüestió dels éssers de llums, que va ser el programa 16, que anem teníem el David Mateu, un pintor d'energies, recordes?
1: Sí, tant, sí, tant. I a l'anterior, el 15 que van fer de la Ouija.
0: Sí, aquest de la Ouija va ser una mica perillós,
1: sí, sí,
0: perquè totes...
1: Va estar a punt de traspassar-li les línies de vermelles,
0: Sí,
1: no perquè
0: sí.
1: Els micros siguin vermells, sinó senzillament perquè van ser uns punts importantíssims.
0: Anem a presentar uns àudios d'unes experiències que havien tingut uns coneguts nostres i realment van ser impressionants, perquè la història de la Ouija està relacionada amb uns éssers que no són de llum, precisament, i que poden portar problemes. Per això anem a preferir ser prudents, anem a explicar, recordes que la gent tenia que ser prudent al utilitzar la Ouija, i anem passant endavant.
1: I després també, com ens agrada els misteris ancestrals, vam parlar amb la Luz Almillas del xamanisme, no?
0: Sí, aquest va ser un dels programes més escoltats i que molta gent que ho l'havia escoltat m'ha dit: escolta, m'ha encantat escoltar la Luz Almillas, perquè el que ella explicava, el contacte amb aquests éssers o guies de les persones, em va encantar, i la manera com ho explicava, te'n recordes?
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Va explicar.
1: I també van fer uns viatges a llocs abandonats, acompanyats de la Susana Anton, que parlava de les seves experiències d'aquests llocs que tenen el seu misteri. M'acordo que vam parlar d'un que també sortia en un llibre que jo vaig presentar sobre, diguéssim, pobles abandonats a Catalunya, no?
0: Sí, exacte, i que nosaltres algun dia d'aquests haurem de fer un viatge
1: especial.
0: Sí, a la Mussara, la tenim pendent. La Susana em va dir l'altre dia, que la vaig trobar aquí al carrer, perquè és aquí del poble, que havia tornat a la Mussara, a buscar més experiències. Jo dic, vés en compte, a veure si desapareixeràs per un d'aquests portals dimensionals.
1: Ella ja va recomanar, ho diem pels nostres oients, que si tenen la tentació de fer-ho, estigui bé, però que va anar sempre acompanyat d'una persona.
0: Sí,
1: no aneu
0: mai
1: sols, però aquestes coses són importants.
0: L'anterior va ser el programa número 12 amb el senyor José Manuel Chica, que ens va portar a la cronosfera.
1: Sí, sí, que va ser un aparell molt especial, que a més ho té ell, com el seu, també una mica patentat, perquè de fet és un disseny seu, i era una cosa molt especial, i van fer una mena de llums amb aquest
0: va ser,
1: element.
0: I jo tinc aquí una mica les dades parcials, perquè el podcast que tenim del programa de Misteris de Nit, que pengem a la plataforma iVox, molta gent ens escolta a través del podcast, va ser un dels més escoltats. Més de 40 oients. Nosaltres som un programa discret, però aquest programa va arribar a molta gent.
1: Dius, quan dius, és plataforma iVox.
0: iVox.
1: Sí,
0: iVox.
1: Havia entès plataforma iVox.
0: No. Plataforma de podcast iVox.
1: Amb dues os.
0: Una I, una B baixa, una O i una X.
1: Puntualitzem-ho perquè quedi tot clar.
0: Bueno, la gent que ens segueix i ja ho coneix. Abans del José Manuel, anem a entrevistar per telèfon un cas molt especial que recordo, perquè era la senyoreta Foix Trotonda, de la Vall d'Aran, que ens va presentar el seu llibre de les seves experiències. Recordes que anem a estar parlant amb
1: sí, ella? Sí, a més, per mi la Vall d'Aran és un lloc molt entranyable i que té forces misteris, com després vam fer un programa que després comentarem.
0: Igual que amb la Laia G. Ribas, que també ens va explicar el seu llibre La balada del vórtice, de ciència-ficció.
1: I en el programa número 9 vam parlar d'Ecos de l'Ultratumba amb el senyor Àlex Muriente.
0: Sí, un company nostre, i ens anem a germanar, eh? Aquí, les dues ràdios, Ecos d'Ultratumba, de Ràdio Trini Jove, i nosaltres, Misteris la nit, de Ràdio Sant Quirze, anem a fer un acte de germanament.
1: Després, el que els agradi molt, les constel·lacions, vam fer una entrevista amb la Cristina Noferini, que a més ens va fer una prova i una
0: i
1: experiència...
0: ens va constel·lar tots. El 7 va ser el Bon Nadal i anem a parlar del Caballo de Troia i JJ Benítez, però el considero molt més interessant el que anem a fer anterior, on anem a estar parlant amb el Jordi Caldís.
1: Sí, el Jordi Caldís és un pintor d'aquí, de casa nostra, de Sant Quirze del Vallès, i que fa unes pintures que a mi m'acordava una mica el sistema Naïf, però amb molt de color, però molt interessant.
0: L'anterior, el programa 5, era el de Superdotats, amb Enric Caladelles.
1: Ah, pensaves que em vas dir que entrevistaves a mi.
0: No, el Superdotats.
1: No, clar, bueno.
0: I el 4 va ser l'especial Hollywood Halloween.
1: Bueno, hi ha una mica de tot, perquè era
0: sempre,
1: una mica de Halloween a Halloween.
0: Sempre recordem, i aquest cas em sembla que anem a recordar alguna experiència d'alguna visita de la ràdio molt misteriosa.
1: I com no, vam fer un programa a Sitges, sobre el Festival de Cinema de Sitges, que van fer dues entrevistes sobre persones que havien estat en aquest festival tan important.
0: I arribem en el segon programa de la temporada.
1: On vam anar?
0: Que va ser ja el 9 del 10 del 25, o sigui, ja l'any passat.
1: I on vam anar?
0: Que anem a anar una altra vegada al Vall d'Aran.
1: A on?
0: Al Camí de la Bruixa.
1: A la Vall de Tredors.
0: Amb Isis Medialdea, que ens va explicar també totes les seves experiències relacionades amb la bruixeria.
1: I amb aquesta magnífica vall, que és molt interessant i molt bonica. I vam començar amb un programa superespecial. Un programa que vam entrevistar el senyor Dick. I qui és el senyor Dick?
0: El Philip K. Dick, un escriptor de ciència-ficció que ja ha traspassat fa temps, però que en aquell moment ens va visitar, i tenim una fotografia
1: sí,
0: molt misteriosa.
1: No sé com va sortir, si va ser a través d'ultrasons o ultrarajos, però tenim una fotografia feta amb ell, justament quan
0: apareix
1: feia...
0: Apareix darrere nostre,
1: sí.
0: És una cosa increïble.
1: Sí, sí.
0: Clar que aquest senyor, les seves novel·les, contes, són molt inquietants i parla precisament d'això, d'unes semivides, persones que estan i no estan. El anem a recomanar que tothom que pugui el llegeixi, perquè realment és tot una experiència misteriosa. I ja arribem a l'hora de despedir-nos als nostres oients fins a la pròxima temporada. Què farem la pròxima temporada?
1: Doncs estem preparant un seguit de programes molt interessants, diferents, alguns els que estem fent ara, per tant, la propera, que serà la sisena temporada, serà una temporada
0: ja
1: arribarem, molt especial.
0: Arribarem, o sigui, hem acabat amb aquest programa la temporada 2025-2026
1: i farem la 2026-2027
0: i el pròxim setembre
1: amb
0: ens
1: nous
0: trobarem.
1: Programes, amb nous misteris, noves persones que vindran a ser entrevistades per nosaltres i a coses, parlem novament de Gaudí,
0: començarem amb Gaudí,
1: sí,
0: perquè estem celebrant l'any Gaudí,
1: i parlarem dels misteris dels números Gaudí, que això gairebé no surt a les pàgines oficials,
0: no.
1: I volem donar una mena de primera primícia sobre aquest tema.
0: Efectivament, tot això i molt més
1: a Misteris
0: la nit, Misteris
1: la nit, on tindreu el vostre lloc misteriós.
0: Misteris
1: la nit.
0: Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món.

家。

0: pipí. Banyant de llàgrimes tot el coixí fins a cada dormir adormit.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

tot passa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Arrenca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Codinenca, radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

bigger to me. And I don't see why it's so hard to be.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.